0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les dues. Ràdio Capital també a les xarxes. Busca'ns amb l'usuari @CapitalEmpordà.

0: 25 anys.
1: Amics de Ràdio Capital de l'Empordà, per molts anys. 25 anys que són fruit de la constància, de la dedicació, de la passió i, sobretot, de l'amor per aquest mitjà meravellós que és la ràdio. Per molts, molts anys més. Per cert, jo sóc aquell que diu Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys. La ràdio.

0: 5 anys.
1: Hola, estimats oients de Ràdio Capital. Mira, aquí en Carles San José, un compatriota empordanès de la Bisbal d'Empordà, àlies San Josex en la faceta musical. I vull felicitar, com no, Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà, perquè s'ho ha guanyat a pols en aquests 25 anys d'insistència i d'insistència.

0: podcasts i d'iniciativa i de col·laboració de molts empordanesos en aquesta ràdio, que és un referent i que espero que ho segueixi sent. Una abraçada a tots, que vagi bé, adeu.
1: Ràdio Capital. 25 anys.

0: Ben Empordà.
1: Hola, molt bones a tot l'equip de Ràdio Capital i a totes i tots els seus oients. Soc Miqui Núñez. Aquest any, Ràdio Capital celebra 25 anys i no volia perdre l'oportunitat d'enviar-vos una felicitació. Moltes gràcies per donar visibilitat als artistes, fer sonar la nostra música i a seguir sumant anys. Que vagi molt bé, un petonet, Ràdio Capital.
2: Ràdio Capital.

0: Si ets un pixapí, sàpigues que les garoines s'han d'obrir abans de menjar. Que punxen ruc.
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Alfred García i volia enviar una felicitació pels 25 anys de Ràdio Capital, per tots aquests anys donant suport a la música en català i als artistes locals, per molts més anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: de l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 5.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.

0: 25 anys.
1: Tots aquells i aquelles que feu possible Ràdio Capital Empordà, felicitats per aquests 25 anys d'història, 25 anys de bona ràdio, gràcies per fer-nos pròximes les històries humanes i deixar-nos escoltar aquella bona música. Gràcies perquè els que vivim a l'Empordà us estem molt agraïts i també els que estem més enllà i la vida ens porta lluny de la nostra terra, doncs ens feu partíceps d'aquesta bona ràdio. Així que per un quart de segle més us auguro molts encerts.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: 25 anys.
1: Hola, som Gemma Recoder, directora de Cadet Rock, i des d'aquí envio una abraçada immensa als meus amics de Ràdio Capital. 25 anys, moltes felicitats, que per molts anys més puguem celebrar la vida i la música junts. Mua!
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: de l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 6.
2: A Ràdio Capital
3: et presentem el número 1 de la setmana.
2: La cançó que lidera la primera

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: 25 anys fent Empordà.
3: Hola, molt bones a tot l'equip de Ràdio Capital i a totes i tots els seus oients. Soc Miqui Núñez. Aquest any, Ràdio Capital celebra 25 anys i no volia perdre l'oportunitat d'enviar-vos una felicitació. Moltes gràcies per donar visibilitat als artistes, fer sonar la nostra música i a seguir sumant anys. Que vagi molt bé, un petonet, Ràdio Capital.
4: Ràdio Capital.
2: 25.

0: Ves al tanto a la platja a veure si clavaràs una garoina al cul.
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

0: 25 anys.
1: Hola, des dels Amics de les Arts volem desitjar a Ràdio Capital un feliç aniversari. Felicitats per aquests 25 anys d'energia, entrega i fervor a la música. Gràcies i visca la ràdio.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

cançons que en escoltar-les et posaves a cantar. A Ràdio Capital les tenim totes.

0: 25 anys.
1: Hola! Què tal, Ràdio Capital de l'Empordà? Moltes felicitats pels vostres 25 anys en antena. Una abraçada.
2: Adéu!
1: Que vagi
2: bé! Adéu, que vagi molt bé!
1: Visca l'Empordà!
3: Ràdio Capital.
0: 25.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 8.
2: Us parla Carles Saló Pujol i avui al Baix Empordà és notícia que el consum d'aigua sempre és més elevat durant l'estiu, però l'accés d'aquest recurs es dispara especialment en municipis turístics com els de la Costa Brava. Platja d'Aro, Blanes, Palafrugell, Lloret de Mar o Rosa són exemples de com l'increment de població en temporada d'estiu contribueix a consums entre juny i agost d'entre el 30 i el 40% d'aigua de tot l'any, segons dades obtingudes per l'ACN. A Platja d'Aro, en concret, l'agost del 2025 acapara una cinquena part de tot el consum d'aigua anual i és 6 vegades superior al que va haver-hi al febrer. I canviem de tema perquè el grup parlamentari dels Comuns ha registrat una bateria de preguntes al Parlament per demanar explicacions al govern sobre la desaparició i el sabotatge de les boies de seguretat instal·lades en diverses cales de l'espai protegit Castell Cap Roig. La iniciativa presentada pel portaveu del grup David Cid i el diputat Lluís Mijoler arriba després que entitats com SOS Costa Brava denunciessin la desaparició de boies a cales com el Crit, Font Morisca, Cala Estreta i Cala Corps pocs dies després de la seva instal·lació. Els Comuns recorden que aquests episodis es repeteixen des de l'any 2024 i demanen quines actuacions preveu impulsar la Generalitat per evitar que es tornin a produir. I Palamós acollirà per primera vegada nits de circ entre els dies 26 i 30 d'agost. La proposta instal·larà un gran anfiteatre a l'aire lliure a la plaça Josep Cerquella. La bona venda anticipada, que ha superat el 50% de les entrades venudes, ha portat l'organització a afegir una cinquena i última funció el dia 30 d'agost. Nits de circ convertirà el municipi palamosí en la tercera seu gironina de l'espectacle després de Besalú i Roses. El muntatge tindrà més de 1.300 localitats i l'espai reproduirà l'estructura d'un circ tradicional però sense coberta. Aquest format permetrà veure els trapezistes i els acròbates aeris sota el cerro nocturn. I fins aquí el repàs de les principals notícies del Baix Empordà.
1: Aquest estiu, els dijous tenen nom propi a Palafrugell. Arriba el Mercat del Vespre. Tots els dijous de juliol i agost, de les 6 de la tarda a les 11 de la nit, al carrer Pi i Margall. Artesania, alimentació, flors, música, animació i molt bon ambient per gaudir de les nits d'estiu. Passeja, compra, descobreix i viu Palafrugell. Mercat del Vespre a Palafrugell, cada dijous de 6 de la tarda a 11 de la nit. Organitza Oxigen i Cosmo, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Palafrugell.
3: Fangoria arriba en el seu millor moment. Diumenge 10 d'agost a la Ciutadella de Roses. Viu tots els seus grans èxits a la que promet ser una de les grans festes d'aquest estiu. També hi seran Nancy's Rubias. Què? T'ho perdràs? Entrades a sonsdelmón.cat.
4: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
5: Bufaré i bufaré, i la teva casa a terra tiraré.
4: Però aquesta vegada, alguna cosa era diferent.
5: Però què passa aquí?
6: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
5: Així no hi ha qui les faci caure.
6: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Celrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreifill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
7: Seu a taula amb les Illes Medes davant teu. Al restaurant del Club Nàutic Estartit, els nous arrossos són els protagonistes d'una proposta mediterrània feta amb producte de proximitat i tot el sabor de la Costa Brava. Un espai únic on cada plat es gaudeix envoltat d'un paisatge inigualable. Vine a viure'l amb els cinc sentits. Restaurant del Club Nàutic Estartit. Bona cuina i bones vistes. Durant tot l'any. Reserves a cnestartit.com.
8: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon l'Aigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. Xupet33.com.
9: Girona té un lloc on tot passa. Girona Centre Eix Comercial, el gran centre comercial i de negocis a cel obert de la ciutat. Moda, complements, gastronomia, serveis, salut, cultura... Una gran diversitat de productes i experiències t'espera en cada carrer. Passeja, descobreix, viu Girona com mai abans. Girona Centre Eix Comercial, tot el que busques al teu costat. Descobreix-ho a gironacentre.org amb el suport de l'Ajuntament de Girona i la Generalitat de Catalunya.
10: Aquest estiu torna a la Industrial Market, el market més esperat de la Costa Brava. Del 5 al 9 d'agost estrenem nova ubicació a S'Agaró, al Parc de les Dunes de Sant Pol, davant de la Taverna del Mar. Moda, gastronomia, música en directe cada vespre, activitats infantils i espectacles per a tota la família. Cada dia de 6 de la tarda a mitjanit. I recorda, del 19 al 25 d'agost també ens trobaràs a Pals. La Industrial Market, el market més esperat de l'estiu. L'estiu que es viu al carrer. Segueix-nos a @laindustrialmarket amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, Heineken i Ladrón de Manzanas.
11: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau, irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
12: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
13: més econòmic del que et penses
12: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
13: del nostre web,
12: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
13: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
12: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: 25 anys.
1: Hola, família Capital.
2: Som la Laia i l'Eduard d'Un Mos Un Glob.
1: Moltíssimes felicitats per aquests 25 anys.
2: Que continueu cuinant històries delicioses
1: i servint-nos cada dia un bon glob de cultura i territori.
2: Brindem per molts anys més.
1: Salut, Un Mos Un Glob i amunt Ràdio Capital.
3: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 9.
2: Bon dia, us parla Carles Saló Pujol i avui al Baix Empordà es notícia que el consum d'aigua sempre és més elevat durant l'estiu, però l'accés d'aquest recurs es dispara especialment en municipis turístics com els de la Costa Brava. Platja d'Aro, Blanes, Palafrugell, Lloret de Mar o Rosa són exemples de com l'increment de població en temporada d'estiu contribueix a consums entre juny i agost d'entre el 30 i el 40% d'aigua de tot l'any, segons dades obtingudes per l'ACN. A Platja d'Aro, en concret, l'agost del 2025 acapara una cinquena part de tot el consum d'aigua anual i és 6 vegades superior al que va haver-hi al febrer. I canviem de tema perquè el grup parlamentari dels Comuns ha registrat una bateria de preguntes al Parlament per demanar explicacions al govern sobre la desaparició i el sabotatge de les boies de seguretat instal·lades en diverses cales de l'espai protegit Castell Cap Roig. La iniciativa presentada pel portaveu del grup David Cid i el diputat Lluís Mijoler arriba després que entitats com SOS Costa Brava denunciessin la desaparició de boies a cales com el Crit, Font Morisca, Cala Estreta i Cala Corps pocs dies després a la seva instal·lació. Els comuns recorden que aquests episodis es repeteixen des de l'any 2024 i demanen quines actuacions preveu impulsar la Generalitat per evitar que es tornin a produir. I Palamós acollirà per primera vegada nits de circ entre els dies 26 i 30 d'agost. La proposta instal·larà un gran amfiteatre a l'aire lliure a la plaça Josep Cerquella. La bona venda anticipada, que ha superat el 50% de les entrades venudes, ha portat l'organització a afegir una cinquena i última funció el dia 30 d'agost. Nits de circ convertirà el municipi palamosí en la tercera seu gironina de l'espectacle després de Besalú i Roses. El muntatge tindrà més de 1.300 localitats i l'espai reproduirà l'estructura d'un circ tradicional però sense coberta. Aquest format permetrà veure els trapezistes i els acròbates aeris sota el cel nocturn. I fins aquí el repàs de les principals notícies del Baix Empordà.
3: A la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc? És genial! Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi? És genial! Vermut musical cada cap de setmana? També és genial! Al genial Grill & Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial! A fuego
4: lento tu mirar. Rosana torna als escenaris per celebrar els seus 30 anys de carrera. A fuego lento revolta. Dimecres 5 d'agost, a la Ciutadella de Roses, torna a viure tots els seus èxits de la mà d'una de les artistes més grans del país. Si tu no estàs aquí, no sé. Entrades a sonsdelmón.cat.
5: Aquest estiu, viu la teva aventura a Pepe's Park, Platja d'Aro, el parc d'atraccions de la Costa Brava. Diversió amb total seguretat, a l'aire lliure i en família. El teu pla ideal. I per berenar, els xurros dels que tothom parla. Xurríssim! Perquè una tarda a Pepe's Park és sempre una tarda diferent. Més info i horaris a xarxes i a pepespark.com. Si vols ser la compra bé,
6: has d'anar a carrer. Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 5 d'agost tens el meló sencer pell de gripau Carrefour al mercat categoria 1 a un preu imbatible de 75 cèntims al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
7: A Begur, del 4 al 6 de setembre, celebrem la 21a Fira d'Indians.
8: Tota la cultura a través de visites guiades, conferències, exposicions, teatre, cinema, tallers infantils...
7: Música, habaneres, classes de balls i excepcionals concerts.
8: Aquest any amb la temàtica de mar i vela.
7: Informació i entrades a visitbegur.com.
8: Fira d'Indians a Begur.
9: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
10: Hi ha nits que no s'obliden, i la del 15 d'agost és una d'elles. Les Nits Blanques tornen a Marina Palamós amb sopars benèfics des de les 8 del vespre i concert benèfic amb el pianista Leandro Valle a les 10 de la nit. Totes les donacions seran a favor de la Fundació Càlida. Una nit per gaudir i per ajudar. Nits Blanques, 15 d'agost, Marina Palamós. T'hi esperem.
11: La música també s'explica. I aquest estiu es viu en pantalla gran. De l'1 de juliol al 19 d'agost arriba Inèdit Empordà. 12 documentals musicals, concerts, col·loquis i el primer Premi Internacional Inèdit Empordà. Experiències úniques amb Maria Arnal, Paquito de Rivera, Kina Navmer i una gran retrospectiva dedicada al cineasta Fran Schaeffer. Inèdit Empordà. Molt més que cinema. Consulta tota la programació a ineditempordà.cat.
12: Encara no coneixes Tato Bistro? Descobreix a Platja d'Aro, un restaurant familiar amb cuina ucraïnesa contemporània i sabors mediterranis. Brunch, sopars a la graella, rebosteria casolana i opcions per a tota la família. Nens i mascotes, benvinguts. Visita també l'APCA, la seva botiga de productes artesans. Tato Bistro, a l'avinguda de S'Agaró 133, davant del Pepe's Park. Més informació a tatobistro.com.
13: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
14: Més econòmic del que et penses.
13: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
14: del nostre web,
13: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
14: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
13: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
15: La millor música del món.
16: La millor música del món.
15: A Ràdio Capital.
16: Ràdio Capital.
15: Amb Marc Lapés.
17: Seguim aquí a la ràdio de l'Empordà amb un artista que ens encanta. Parlem de Bruno Mars des del seu The Romantic. L'escoltem amb aquest I Just Might.

0: La banda sonora del teu dia. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Els Amics de les Arts obrint una nova etapa al costat de Joan Borràs d'Oques Grasses, amb això que s'anomena Segurament t'estimo.

0: Un so amb accent propi.
1: La ràdio de l'Empordà.
0: Ràdio Capital.
2: Seguim amb molta més música per tu aquí a la ràdio de l'Empordà, ara amb la veu de Leon Bridges. Atenció a aquesta cançó que et proposem, que nosaltres n'estem completament viciats. Es diu Light the Way.

0: so amb accent propi.
1: La ràdio de l'Empordà.
0: Ràdio Capital.
2: Original dels Milky, aquesta és la versió remix que han presentat David Guetta d'aquest èxit del 2002 que es diu Just the Way You Are i que sona a Capital.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. Són les 10.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Aquest estiu torna al laberint de Blat de Moro de Serra de Daró. La cinquena temporada d'una de les experiències més divertides del Baix Empordà, pensada per totes les edats. Més camins, més enigmes i noves proves dins un laberint gegant per perdre't i passar-ho bé. I aquest any també amb l'opció de quedar-te a sopar, obert de dijous a diumenge. Es recomana fer reserva prèvia. Troba'ns a Instagram i reserva a Laberint Can Pujol. Laberint Can Pujol, Serra de Daró. Aquest estiu, atreveix-te a entrar-hi.
3: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
4: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 5 d'agost tens el meló sencer pell de gripau Carrefour al mercat categoria 1 a un preu imbatible de 75 cèntims al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
5: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
6: Preparat per viure la festassa a quilòmetre zero? El Festival Portaferrada Occident et porta una nit única amb Doctor Prats, Miqui Núñez, Mamaduixa, Balkan Paradise Orchestra i un artista sorpresa. Més de 7 hores de música, festa i el millor ambient al Guíxols Arena de Sant Feliu de Guíxols. No et perdis la festassa a quilòmetre zero del Festival Portaferrada Occident. Compra ara la teva entrada a portaferrada.cat i no et quedis sense viure la festassa a quilòmetre zero.
7: Aquest estiu, no et perdis una de les cites més emblemàtiques de la Costa Brava. Dijous 6 d'agost, a les 10 de la nit, la platja de l'Escala acull la 48a cantada d'havaneres de l'Escala. Amb les actuacions de Peix Fregit, Son de l'Havana i l'Espingari, presentada per Espartac Paran. I a la Riba, servei de lloguer de cadires i rom cremat. Organitzen la Penya Blaugrana de l'Escala i l'Ajuntament de l'Escala.
8: Manà, manà.
9: Maxil·la Estètic.
10: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
11: A Maxiloestètic t'ho posem molt fàcil.
10: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podent oferir el màxim de tractaments en una sessió.
11: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
10: Confia en Maxiloestètic.
11: Truca ara o entra al web de Maxiloestètic i demana la teva visita.
10: Maxiloestètic, treballem pel teu somriure.
7: Les bones idees mereixen ser escoltades. A Hola la Comunicació ajudem empreses, marques i institucions a comunicar millor, connectar més i créixer. Xarxes socials, continguts, màrqueting, relacions públiques i comunicació estratègica. Perquè avui no n'hi ha prou amb existir. Cal deixar empremta. Entra a holalacomunicació.com per saber tot el que podem fer plegats. Hola la Comunicació. Idees que connecten. Resultats que inspiren.
12: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. A El Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xulató. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram. El Medallot, @Estartit. I fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
13: La millor música del món.
14: La millor música del món.
13: A Ràdio

barregem la música que més ha sonat. Escoltes Ràdio Capital.

0: era el so.
1: Hi ha una ràdio on només hi sona bona música les 24 hores.

0: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromesa amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia, perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
1: Un altre cop la impressora no funciona? Just avui? Tòner esgotat, servei tècnic que no respon...
2: No perdis més temps. Amb Copicat Girona ho tens tot resolt. Servei tècnic ràpid, proper i amb més de 30 anys d'experiència.
1: I el manteniment?
2: Tot inclòs. Tòner, reparacions, peces i desplaçaments. Tu imprimeixes, nosaltres ens ocupem de la resta. Copicat Girona, també copisteria i impressió 3D. www.copicat.cat 972 400 515.
3: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
4: Viu a Figueres una experiència immersiva sobre l'univers de Salvador Dalí. A la casa natal, on tot va començar, descobriràs la cara més humana del geni. Una aventura única que et portarà de Figueres al món. Més informació al web i a les nostres xarxes socials. Casa natal Salvador Dalí. Ajuntament de Figueres.
5: Atenció, Empordà! Arriba una nova manera d'activar-te. Arriba Gazé. El refresc energètic amb cafè real creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Natural, refrescant, diferent. Sense pics ni baixades, sense excessos, amb l'energia que necessites per estudiar, entrenar, conduir o simplement seguir el teu ritme. Gazé és energia amb responsabilitat. El primer glob sorprèn, el segon enganxa. Descobreix Gazé a BP Volpellac, BP Cursà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, deixa't sorprendre per l'energia natural.
6: Aquest estiu torna la Industrial Market, el market més esperat de la Costa Brava. Del 5 al 9 d'agost estrenem nova ubicació a S'Agaró, al Parc de les Dunes de Sant Pol, davant de la Taverna del Mar. Moda, gastronomia, música en directe cada vespre, activitats infantils i espectacles per a tota la família. Cada dia de 6 de la tarda a mitjanit. I recorda, del 19 al 25 d'agost també ens trobaràs a Pals. La Industrial Market, el market més esperat de l'estiu. L'estiu que es viu al carrer. Segueix-nos a @laindustrialmarket amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, Heineken i Ladrón de Manzanas.
7: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
8: Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
9: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors
10: d'assassinat. Com el grup tenis la Bisbal i el camp.
9: En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista...
11: A Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
12: L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
13: Avui una jornada plenament assolellada.
8: El... Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
6: Radio Capital.
8: Per saber tot el que passa a casa teva.

0: Ves al tanto a la platja.
1: A veure si clavaràs una garoina al cul.
2: Ràdio Capital.
3: La ràdio de l'estiu.
2: Des del cor de la Costa Brava.
4: Va, seguim a la ràdio de l'Empordà amb el so de DJ Gouja, que debuta a Capital al costat de Jason Derulo i de Melody. Tots plegats presenten aquest Michiko.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 11.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més. La que...

0: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
1: Vols protegir i aïllar els teus espais amb la màxima qualitat i seguretat? A Girotanques som els especialistes en tancaments d'exteriors. Troba la solució perfecta per qualsevol perímetre amb la nostra àmplia gamma de productes. Tancaments metàl·lics, fusta tractada i solucions d'ocultació. Descobreix per què som distribuïdors oficials de Rivisa i per què confien en nosaltres des de Vall-llobrega fins a tot Girona. Visita el nostre showroom al polígon industrial de Vall-llobrega o a girotanques.cat. Girotanques, qualitat i confiança a l'exterior de casa teva.
2: Viu a Figueres una experiència immersiva sobre l'univers de Salvador Dalí. A la casa natal, on tot va començar, descobriràs la cara més humana del geni. Una aventura única que et portarà de Figueres al món. Més informació al web i a les nostres xarxes socials. Casa natal Salvador Dalí. Ajuntament de Figueres.
3: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
4: El teu jardí és un reflex de casa teva. Li dones l'atenció que es mereix? A Can Montes Centre de Jardineria Palafrugell som especialistes en crear i mantenir jardins únics i sostenibles. Treballem tant per particulars, empreses i administracions públiques com per professionals del sector. Des de dissenys personalitzats fins a tecnologies innovadores com Fluer, et garantim un jardí verd i eficient tot l'any. Visita'ns a Palafrugell o segueix-nos a xarxes socials per descobrir com transformar el teu espai verd. Informa-te'n al web www.canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd.
5: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. Aparhotel del Comtat Sant Jordi.
6: Escolta, últimament et veig molt guapa. Tens una pell increïble.
7: És que vaig a la Clínica Milena, a Girona. Em fan tractaments facials amb resultats molt naturals.
6: Quins tractaments fan?
7: Tractaments facials com neuromoduladors, estimuladors de col·làgen, mesoteràpia, àcid hialurònic... I també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.
8: Clínica Milena. Medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clinica_milena. Clínica Milena. La teva millor versió comença avui.
9: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau, irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
10: La millor música del món.
11: La millor música del món.
10: A Ràdio Capital.
11: Ràdio Capital.
10: Amb Marc Lapés.
12: Sí, està bé.
13: Sí, està bé a la fresca, eh?
12: Ràdio Capital. La ràdio de l'estiu.

0: personal.
1: Ves al tanto a la platja.
2: A veure si clavaràs una garoina al cul.
3: Ràdio Capital.
4: La ràdio de l'estiu.
3: Des del cor de la Costa Brava.

0: get tangled up in me.
1: Sopra Cabra presenta el remix del Far del Sud, ni més ni menys que amb Jordi Stone.

Barregem la música que més ha sonat. Escoltes Ràdio Capital.

0: veus que han crescut amb tu. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Sostiuenc, a més de Begú a Pals, de Pals a Begú. Cançó que ens dona molt bones vibracions de Miqui Núñez. Es diu Un altre cop.

0: 25 anys sonant amb tu.
1: La ràdio de l'Empordà.
0: Ràdio Capital.
2: Són tot un fenomen social de Second Voice. Els escoltem amb aquesta cançó que és la seva carta de presentació a tot el món. Let Me Be sona a Capital.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 12, Ràdio Capital. Notícies.
2: Bon dia, us parla Ràdio Capital i aquestes són les últimes notícies d'aquest dimarts.
3: Can Genís acollirà el dimecres 19 d'agost a les 7 de la tarda una nova edició de Veus en Femení. El concert reunirà Aitana, La Paula, Mireia Costes i White Shadow. La proposta vol impulsar el talent jove local. La jornada també inclourà una emissió especial de Ràdio Palafrugell i activitats per promoure l'oci saludable.
4: Prop del 40% del consum d'aigua i del residu urbà anual als municipis de la Costa Brava es concentra a l'estiu. L'agost, Platja d'Aro multiplica per 6 els metres cúbics que gasta el febrer. Palafrugell també en fa servir 3 vegades més. La xarxa d'unitats funcionals de peu diabètic ja funciona als hospitals Josep Trueta de Girona, Santa Caterina i Figueres. El projecte vol reduir les amputacions i acostar l'atenció especialitzada als pacients. El model també reforça la col·laboració entre centres. L'objectiu és garantir una atenció més equitativa a tot el territori gironí.
5: La Gran Diada per les Gavarres, prevista per l'11 de setembre, reunirà entitats, artistes i ciutadania per recaptar fons per l'Associació de Defensa Forestal. La iniciativa arriba després del gran incendi del juliol. En una entrevista al programa Cap a Cap de Ràdio Capital, Benet Cuyàs ha dit que l'incendi de les Gavarres ha estat un toc d'alerta. També reclama una millor gestió del massís i més implicació de les administracions.
2: I tot seguit, la previsió del temps per aquest dimarts.
6: A l'Empordà, jornada de sol esmorteït i cel variable, amb alguns bancs de boira i núvols baixos al litoral. Les temperatures es mouran entre els 24 i els 32 graus en nits suaus. El vent serà feble. Els propers dies, ambient estable i calor moderada. I això és tot per ara. Més notícies al nostre web.
1: Les principals notícies del Baix Empordà. Al minut, a radiocapital.cat.
7: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 5 d'agost tens el meló sencer pell de gripau Carrefour al mercat categoria 1 a un preu imbatible de 75 cèntims al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
8: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratos aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. 4 generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
9: Marxo a la platja.
10: A aquestes hores, si no podràs aparcar.
9: M'és igual, això. Jo hi vaig amb el bus a platges que ha posat en marxa l'Ajuntament de Palafrugell.
11: Aquest estiu, molta incomoditat amb els nous serveis Bus 30 i Bus 60. El Bus 30 connecta Palafrugell, Calella i Afranc cada mitja hora durant tot el dia. El Bus 60 et porta de Palafrugell a Tamariu, passant per Llafranc al matí i a la tarda. Els busos surten des de diferents punts de Palafrugell. Consulta els preus i abonaments a visitpalafrugell.cat.
12: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
13: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
14: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
15: Busques una manera fàcil de moure't per la Costa Brava? Amb Moventis tens connexions ràpides, còmodes i sostenibles per arribar a les platges, als pobles i als racons més emblemàtics de l'Empordà. Oblida't dels embussos i de buscar aparcament. Aquest estiu, deixa't portar. Moventis, més temps per gaudir. Tota la informació a surfa.es.
16: El 19 d'agost, el Festival Portaferrada Occident et regala una nit única al Guíxols Arena. Ben Harper and the Innocent Criminals. Tota l'essència del rock, el blues i el soul. I Nile Rodgers and Chic, els creadors dels grans himnes del funk i la música disco. Dues llegendes, un mateix escenari i una cita irrepetible. Compra les teves entrades a portaferrada.cat. Festival Portaferrada Occident. La música es viu aquí.
17: Les bones idees mereixen ser escoltades. A Olala Comunicació ajudem empreses, marques i institucions a comunicar millor, connectar més i créixer. Xarxes socials, continguts, màrqueting, relacions públiques i comunicació estratègica. Perquè avui no n'hi ha prou amb existir. Cal deixar empremta. Entra a olalacomunicació.com per saber tot el que podem fer plegats. Olala Comunicació. Idees que connecten. Resultats que inspiren.
18: La millor música del món.
19: La millor música del món.
18: A Ràdio Capital.
19: Ràdio Capital.
18: Amb Marc Lapés.
20: 25 anys sonant amb tu.
21: La ràdio de l'Empordà.
18: Ràdio Capital.

0: sona bé és Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Seguim a la ràdio de l'Empordà amb la veu de Siena Spiro. És tot un descobriment de casa nostra. Amb això que es diu Die on this Hill, sona de meravella, tu.

0: Rosana torna als escenaris per celebrar els seus 30 anys de carrera. Dimecres 5 d'agost, a la Ciutadella de Roses, torna a viure tots els seus èxits de la mà d'una de les artistes més grans del país.
1: Si tu no estàs aquí, no sé.
0: Entrades a sonsdelmón.cat.
2: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
3: Aquest estiu viu la teva aventura a Pepe's Park Platja Baro, el parc d'atraccions de la Costa Brava. Diversió amb total seguretat, a l'aire lliure i en família. El teu pla ideal. I per berenar, els xurros dels que tothom parla. Xurríssim. Perquè una tarda a Pepe's Park és sempre una tarda diferent. Més info i horaris a xarxes i a pepespark.com.
4: Aquest estiu, els dijous tenen nom propi a Palafrugell. Arriba el Mercat del Vespre. Tots els dijous de juliol i agost, de les 6 de la tarda a les 11 de la nit, al carrer Pi i Margall. Artesania, alimentació, flors, música, animació i molt bon ambient per gaudir de les nits d'estiu. Passeja, compra, descobreix i viu Palafrugell. Mercat del Vespre a Palafrugell, cada dijous de 6 de la tarda a 11 de la nit. Organitza Oxigen i Cosmo, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Palafrugell.
5: Aquest estiu torna al laberint de Blat de Moro de Serra de Daró. La cinquena temporada d'una de les experiències més divertides del Baix Empordà, pensada per totes les edats. Més camins, més enigmes i noves proves dins un laberint gegant per perdre't i passar-ho bé. I aquest any també amb l'opció de quedar-te a sopar. Obert de dijous a diumenge. Es recomana fer reserva prèvia. Troba'ns a Instagram i reserva a Laberint Can Pujol. Laberint Can Pujol, Serra de Daró. Aquest estiu, atreveix-te a entrar-hi.
6: Aquest estiu torna a la Industrial Market, el màrquet més esperat de la Costa Brava. Del 5 al 9 d'agost, estrenem nova ubicació a S'Agaró, al Parc de les Dunes de Sant Pol, davant de la Taverna del Mar. Moda, gastronomia, música en directe cada vespre, activitats infantils i espectacles per a tota la família. Cada dia, de 6 de la tarda a mitjanit. I recorda, del 19 al 25 d'agost, també ens trobaràs a Pals. La Industrial Market, el màrquet més esperat de l'estiu. L'estiu que es viu al carrer. Segueix-nos a @laindustrialmarket. Amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, Heineken i Ladrón de Manzanas.
7: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau i irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
8: Hi ha moltes energètiques, però només una neix del cafè real.
9: Gazé, el nou refresc energètic natural creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Per a estudiants, esportistes, conductors o professionals que necessiten energia sense remordiments. Amb ingredients naturals, un polsim de gas i un sabor que sorprèn. El primer glop explores, el segon comprens i el tercer somrius. Troba Gazé a les estacions BP de Vulpellac i Corçà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, amb un toc secret de tramuntana.
10: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
11: més econòmic del que et penses
10: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
11: del nostre web,
10: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
11: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
10: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
12: Va, Va, seguim a la ràdio de l'Empordà amb el so de DJ Gouja, que debuta a Capital al costat de Jason Derulo i de Melody. Tots plegats presenten aquest Nichico.

0: best music from the past. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. To the present. I can buy myself flowers, write my name in the sand. Radio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà. La bona música no s'atura aquí a Capital. Ara et presentem aquesta producció que potser desconeixies. La formació es diuen Royal Otis i debuten a casa nostra amb això que es diu Say Something.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. És la una.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: Capital. La cançó que lidera

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Vols protegir i aïllar els teus espais amb la màxima qualitat i seguretat? A Girotanques som els especialistes en tancaments d'exteriors. Troba la solució perfecta per qualsevol perímetre amb la nostra àmplia gamma de productes. Tancaments metàl·lics, fusta tractada i solucions d'ocultació. Descobreix per què som distribuïdors oficials de Rivisa i per què confien en nosaltres des de Vall-llobrega fins a tot Girona. Visita el nostre showroom al polígon industrial de Vall-llobrega o a girotanques.cat. Girotanques, qualitat i confiança a l'exterior de casa teva.
3: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
4: Bufaré i bufaré i la teva casa a terra tiraré.
3: Però aquesta vegada alguna cosa era diferent.
4: Però què passa aquí?
5: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
4: Així no hi ha qui les faci caure.
5: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreifill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
6: Encara no coneixes Tato Bistro? Descobreix a Platja d'Aro, un restaurant familiar amb cuina ucraïnesa contemporània i sabors mediterranis. Brunch, sopars a la graella, rebosteria casolana i opcions per a tota la família. Nens i mascotes, benvinguts. Visita també l'APCA, la seva botiga de productes artesans. Tato Bistro, a l'avinguda de S'Agaró 133, davant del Pepe's Park. Més informació a tatobistro.com.
7: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al Genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
8: Aquest estiu, no et perdis una de les cites més emblemàtiques de la Costa Brava. Dijous 6 d'agost, a les 10 de la nit, la platja de l'Escala acull la 48a cantada d'havaneres de l'Escala. Amb les actuacions de Peix Fregit, Son de l'Havana i l'Espingari, presentada per Espartac Paran. I a la Riba, servei de lloguer de cadires i rom cremat. Organitzen la Penya Blaugrana de l'Escala i l'Ajuntament de l'Escala.
9: La música també s'explica i aquest estiu es viu en pantalla gran. De l'1 de juliol al 19 d'agost arriba Inèdit Empordà. 12 documentals musicals, concerts, col·loquis i el primer premi internacional Inèdit Empordà. Experiències úniques amb Maria Arnal, Paquito de Rivera, Kina Navmer i una gran retrospectiva dedicada al cineasta Fran Schaeffer. Inèdit Empordà. Molt més que cinema. Consulta tota la programació a inéditempordà.cat.
10: Hi ha nits que no s'obliden, i la del 15 d'agost és una d'elles. Les Nits Blanques tornen a Marina Palamós amb sopars benèfics des de les 8 del vespre i concert benèfic amb el pianista Leandro Valle a les 10 de la nit. Totes les donacions seran a favor de la Fundació Càlida. Una nit per gaudir i per ajudar. Nits Blanques, 15 d'agost, Marina Palamós. T'hi esperem.
11: Atenció, nou servei d'internet rural. Si no t'arriba res, hi arribem nosaltres. Nimbus Telecom et dona la solució definitiva. Excel·lent connectivitat rural. Funciona igual que la fibra. Sense límit de descàrrega, sense permanència i amb possibilitat de baixa temporal. Nimbus Telecom et connecta al món amb una connexió excel·lent. Nimbus Telecom, el teu operador d'internet de proximitat, de qualitat i de màxima confiança. Truca'ns al 972 85 0155 o entra a nimbustelecom.cat. Treballem cada dia per explicar-te tot el que passa a l'Empordà. Donem veu a persones, empreses i institucions que, com tu, fan que aquest territori sigui tan especial. I t'acompanyem les 24 hores amb la millor música, el millor entreteniment i les millors ficcions sonores perquè ens agrada deixar-te la nostra empremta. Som Ràdio Capital i aquest any fem 25 anys. Per molts anys més, Ràdio Capital.
12: La ràdio de l'Empordà.
11: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
13: La millor música del món.
14: La millor música del món.
13: A Ràdio Capital.

0: per sentir-se bé. Ràdio Capital. Capital. 25 anys.
1: El vam conèixer en aquell ordinari, és Alex Warren, i això es diu Fever Dream.

I segurament aquesta artista mai havia sentit a parlar d'ella. Es diu Dasha, ens arriba des dels Estats Units i s'està fent un lloc a la indústria musical amb aquesta cançó que es diu Austin, una cançó viral que sona evidentment a la ràdio de l'Empordà.

0: El 19 d'agost, el Festival Portaferra d'Occident et regala una nit única al Guíxols Arena. Ben Harper and the Innocent Criminals, tota l'essència del rock, el blues i el soul. I Nile Rodgers and Chic, els creadors dels grans himnes del funk i la música disco. Dues llegendes, un mateix escenari i una cita irrepetible. Compra les teves entrades a portaferrada.cat. Festival Portaferrada Occident. La música es viu aquí.
1: Sabies que pots reduir el consum d'aigua del teu jardí fins a un 50%? Amb Fliber, el sistema de rec intel·ligent que t'oferim a Can Montes, el teu jardí rebrà exactament l'aigua que necessita. Gràcies a sensors d'última generació i intel·ligència artificial, Fliber controla humitat, llum solar, nutrients i temperatura de la terra a temps real. I el millor de tot, estalviant temps, diners i cuidant el planeta. No esperis més. Contacta amb Can Montes, centre de jardineria Palafrugell, i descobreix la revolució del rec intel·ligent. Som únics a la província de Girona. Més informació al web canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria.
2: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel, i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon La Igueta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33. Venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
3: La Jana necessita una peça que ja no es fabrica. L'Enric vol prototipar i produir en petit format. I la Núria busca taps personalitzats per als seus clients. Tots tres han trobat la solució, la impressió 3D de Copicat Girona. Dissenyem i imprimim en 3D, adaptant-nos a cada necessitat. Prototips, peces úniques o petites sèries amb precisió i rapidesa. Descobreix-ho a copicat.cat o truca al 972 400 515. A Copicat Girona, donem forma a les teves idees.
4: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
5: Escolta, últimament et veig molt guapa. Tens una pell increïble.
6: És que vaig a la Clínica Milena, a Girona. Em fan tractaments facials amb resultats molt naturals.
5: Quins tractaments fan?
6: Tractaments facials com neuromoduladors, estimuladors de col·làgen, mesoteràpia, àcid hialurònic... I també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.
7: Clínica Milena, medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clinica_milena. Clínica Milena. La teva millor versió comença avui.
8: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. A El Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xulató. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram, @elmedallot_estartit. I fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
9: Les bones idees mereixen ser escoltades. A Hola la Comunicació ajudem empreses, marques i institucions a comunicar millor, connectar més i créixer. Xarxes socials, continguts, màrqueting, relacions públiques i comunicació estratègica. Perquè avui no n'hi ha prou amb existir. Cal deixar empremta. Entra a olalacomunicació.com per saber tot el que podem fer plegats. Hola la Comunicació. Idees que connecten. Resultats que inspiren.

0: 25 anys.
1: Hola, som Gemma Recoder, directora de Cadet Rock, i des d'aquí envio una abraçada immensa als meus amics de Ràdio Capital. 25 anys, moltes felicitats, que per molts anys més puguem celebrar la vida i la música junts. Mua!
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: Aquest estiu viu al mar amb el centre d'activitats del Club Nàutic Estartit. Lloga una embarcació a motor, surt en caiac, descobreix la Costa Brava amb excursions en veler o en caiac. Per als més petits tenim un campus ple de diversió. I recorda, la navegació no acaba amb l'estiu. Amb la vela extraescolar, els joves segueixen navegant tot l'any. Informa't en el web cnestartit.com.
1: Aquest estiu torna al laberint de Blat de Moro de Serra de Daró. La cinquena temporada d'una de les experiències més divertides del Baix Empordà, pensada per totes les edats. Més camins, més enigmes i noves proves dins un laberint gegant per perdre't i passar-ho bé. I aquest any també amb l'opció de quedar-te a sopar. Obert de dijous a diumenge. Es recomana fer reserva prèvia. Troba'ns a Instagram i reserva a Laberint Can Pujol. Laberint Can Pujol, Serra de Daró. Aquest estiu, atreveix-te a entrar-hi.
2: Aquest estiu, els dijous tenen nom propi a Palafrugell. Arriba el Mercat del Vespre. Tots els dijous de juliol i agost, de les 6 de la tarda a les 11 de la nit, al carrer Pi i Margall. Artesania, alimentació, flors, música, animació i molt bon ambient per gaudir de les nits d'estiu. Passeja, compra, descobreix i viu Palafrugell. Mercat del Vespre a Palafrugell. Cada dijous de 6 de la tarda a 11 de la nit. Organitza Oxigen i Cosmo, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Palafrugell.
3: Tens una casa o te'n vols fer una? Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient? La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Quali Geotèrmia ho fa possible. Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa't en el 629 813 646 o entra al web qualigeotermia.com.
4: A Begur, del 4 al 6 de setembre, celebrem la 21a Fira d'Indians.
5: Tota la cultura a través de visites guiades, conferències, exposicions, teatre, cinema, tallers infantils...
4: Música, habaneres, classes de balls i excepcionals concerts.
5: Aquest any amb la temàtica de mar i vela.
4: Informació i entrades a visitbegur.com.
5: Fira d'Indians a Begur.
6: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
7: Busques una manera fàcil de moure't per la Costa Brava? Amb Moventis tens connexions ràpides, còmodes i sostenibles per arribar a les platges, als pobles i als racons més emblemàtics de l'Empordà. Oblida't dels embussos i de buscar aparcament. Aquest estiu, deixa't portar. Moventis, més temps per gaudir. Tota la informació a sarfa.es.
8: Fangoria arriba en el seu millor moment. Diumenge 10 d'agost a la Ciutadella de Roses. Viu tots els seus grans èxits a la que promet ser una de les grans festes d'aquest estiu. També hi seran Nancy's Rubias. Què? T'ho perdràs? Entrades a sonsdelmón.cat.
7: Aquest estiu torna a la Industrial Market, el market més esperat de la Costa Brava. Del 5 al 9 d'agost estrenem nova ubicació a S'Agaró, al Parc de les Dunes de Sant Pol, davant de la Taverna del Mar. Moda, gastronomia, música en directe cada vespre, activitats infantils i espectacles per a tota la família. Cada dia de 6 de la tarda a mitjanit. I recorda, del 19 al 25 d'agost també ens trobaràs a Pals. La Industrial Market, el market més esperat de l'estiu. L'estiu que es viu al carrer. Segueix-nos a @laindustrialmarket amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, Heineken i Ladrón de Manzanas.
9: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
10: més econòmic del que et penses
9: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
10: del nostre web,
9: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
10: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
9: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc en Martí Glú i vinc a felicitar a Ràdio Capital pel seu 25è aniversari de posar música, de descobrir música i de seguir apostant per grups com nosaltres, Glú, que portem molt de temps donant canya, potser no tant com Ràdio Capital, però bueno, aquí seguim com vosaltres i moltes felicitats.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 3.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
3: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
4: A Maxiloestètic t'ho posem molt fàcil.
3: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podent oferir el màxim de tractaments en una sessió.
4: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
3: Confia en Maxiloestètic.
4: Truca ara o entra al web de Maxiloestètic i demana la teva visita.
3: Maxiloestètic. Treballem pel teu somriure.
5: Manà.
6: Maxiloestètic.
7: Seu a taula amb les Illes Medes davant teu. Al restaurant del Club Nàutic Estartit, els nous arrossos són els protagonistes d'una proposta mediterrània feta amb producte de proximitat i tot el sabor de la Costa Brava. Un espai únic on cada plat es gaudeix envoltat d'un paisatge inigualable. Vine a viure'l amb els cinc sentits. Restaurant del Club Nàutic Estartit. Bona cuina i bones vistes. Durant tot l'any. Reserves a cnestartit.com.
8: Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
9: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 5 d'agost tens el meló sencer pell de gripau Carrefour al mercat categoria 1 a un preu imbatible de 75 cèntims al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
10: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
11: Aquest estiu, els dijous tenen nom propi a Palafrugell. Arriba el Mercat del Vespre. Tots els dijous de juliol i agost, de les 6 de la tarda a les 11 de la nit, al carrer Pi i Margall. Artesania, alimentació, flors, música, animació i molt bon ambient per gaudir de les nits d'estiu. Passeja, compra, descobreix i viu Palafrugell. Mercat del Vespre a Palafrugell, cada dijous de 6 de la tarda a 11 de la nit. Organitza Oxigen i Cosmo, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Palafrugell.
12: Aquest estiu, viu la teva aventura a Pepe's Park, Platja d'Aro, el parc d'atraccions de la Costa Brava. Diversió amb total seguretat, a l'aire lliure i en família. El teu pla ideal. I per berenar, els xurros dels que tothom parla. Xurríssim. Perquè una tarda a Pepe's Park és sempre una tarda diferent. Més info i horaris a xarxes i a pepespark.com.
13: Necessites maquinària de jardí o agrícola de confiança? A Agrícol Girona trobaràs tallagespes, tractors de tallagespa, motocultors, desbrossadors, motoserres i maquinària amb bateria de les millors marques. Honda, Echo, Snapper, Schussler, Makita, Stiga. A més, a Agrícol Girona disposem de taller propi de reparació i portem més de 40 anys al vostre servei. Agrícol Girona, a la carretera de Santa Coloma 43 de Girona. Telefona al 972 40 0166 o entra a agricolgirona.com. Tu poses al jardí i Agrícol les solucions.
14: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau i irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
15: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. Aparhotel del Comtat Sant Jordi.

0: 25 anys.
1: Des del Consell Comarcal us volem donar l'enhorabona i felicitar-vos per aquests 25 anys de ràdio al servei de la comarca, d'una molt bona feina i esperonar-vos a continuar així.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, amics de Ràdio Capital. Soc l'Uri d'Ernest de Vitara i ex-col·laborador de Ràdio Capital ja fa uns anys. M'agradaria enviar-vos una molt, molt, molt forta abraçada i una grandíssima felicitació per aquesta celebració, per aquest aniversari, i moltes gràcies per la tasca que fa Ràdio Capital de demostrar que la ràdio sempre hi és, inclús fora de Barcelona, i una felicitació grandíssima. Molts ànims. Adeu, adeu.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 4.
2: Atenció, Empordà! Arriba una nova manera d'activar-te. Arriba Gazé. El refresc energètic amb cafè real creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Natural, refrescant, diferent. Sense pics ni baixades, sense excessos, amb l'energia que necessites per estudiar, entrenar, conduir o simplement seguir el teu ritme. Gazé és energia amb responsabilitat. El primer glob sorprèn, el segon enganxa. Descobreix Gazé a BP Volpellac, BP Cursà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, deixa't sorprendre per l'energia natural.
3: Hi ha emocions que desapareixen i n'hi ha d'altres que deixen rastre. Aquest estiu el Festival de Torroella et convida a viure una experiència única amb Daniil Trifonov, Nadine Sierra, Mahler Chamber Orchestra, The Tales Scholars, Freiburger Baroque Orchester i els grans noms de la música internacional. Del 31 de juliol al 21 d'agost, 46è Festival de Torroella. L'amor també deixa rastre. Entrades a festivaldetorroella.cat.
4: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
5: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratosa porta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
6: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
7: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 5 d'agost tens el meló sencer pell de gripau Carrefour al mercat categoria 1 a un preu imbatible de 75 cèntims al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
3: Viu a Figueres una experiència immersiva sobre l'univers de Salvador Dalí. A la casa natal, on tot va començar, descobriràs la cara més humana del geni. Una aventura única que et portarà de Figueres al món. Més informació al web i a les nostres xarxes socials. Casa Natal Salvador Dalí. Ajuntament de Figueres.
8: Hi ha nits que no s'obliden, i la del 15 d'agost és una d'elles. Les Nits Blanques tornen a Marina Palamós amb sopars benèfics des de les 8 del vespre i concert benèfic amb el pianista Leandro Valle a les 10 de la nit. Totes les donacions seran a favor de la Fundació Càlida. Una nit per gaudir i per ajudar. Nits Blanques, 15 d'agost, Marina Palamós. T'hi esperem.
9: A fuego lento tu mirar.
10: Rosana torna als escenaris per celebrar els seus 30 anys de carrera.
9: A fuego lento.
10: Dimecres 5 d'agost, a la Ciutadella de Roses, torna a viure tots els seus èxits de la mà d'una de les artistes més grans del país.
9: Si tu no estàs aquí, no sé.
10: Entrades a sonsdelmón.cat.
11: De cap a cap, amb Joan Bosch.
12: Què tal, amics? Bona tarda. Us parla Joan Coll, no Joan Bosch. Sí, el menorquí aquell que xerra raro i que fa les collonades els dijous. En Joan Bosch el tenim passant la ITV, que es veu que la tenia caducada. Així que no patiu, que no tornarà a marxar un mes de vacances, com no fa massa. Això és De cap a cap, el ràdio show de les tardes de les comarques gironines, en directe des de Taronja Ràdio Girona al 94.4 i Ràdio Capital de l'Empordà al 95.6 de l'FM. Avui és dimecres 5 d'agost del 2026 i com cada dimecres ens acompanyarà Martí Gironell, amb qui farem petar la xerrada una estoneta, en Dani Cortés i les seves notícies que no obren els informatius, i en Carles Ayats, qui ens porta sempre l'agenda cultural de l'Alt Empordà i les curiositats al darrere d'una cançó. A més, avui també ens acompanya Josep Playà, escriptor, periodista i estudiós de l'obra de Salvador Dalí, per parlar sobre l'exposició fotogràfica Dalí admira Gaudí, que es pot veure al Col·legi d'Arquitectes de Figueres fins al 10 de setembre. I com cada De cap a cap, avui tenim pregunta del dia.

0: Avui us preguntem, us costa arrencar els matins? O sou d'aquelles persones que just despertar-se ja tenen molta energia? Podeu enviar les vostres respostes, ja sigui per WhatsApp o per trucada, al telèfon multiusos del programa.
1: 972 313 702.
0: Va, dieu la vostra. Nosaltres ens hi posem d'ara i fins a les 7, com sempre, com cada dia, de dilluns a divendres. Som-hi!

0: Falta poc més d'un minut per arribar a un quart de cinc de la tarda. Avui és dimecres i com cada dimecres ens agrada parlar una mica de la pregunta del dia amb un expert, diguéssim, ja de les preguntes del dia, un habitual aquí al de cap a cap, normalment amb en Joan Bosch, avui excepcionalment amb Joan Coll, que és en Martí Gironell. Què tal, Martí? Bona tarda. Sembla que hem perdut en Martí. Doncs sí, sembla que hem perdut en Martí. Mentrestant, farem una petita lectura dels primers missatges que ja ens arriben avui al telèfon multiusos del programa, que recordem que és aquest.
1: 972 313 702 972 313 702.
0: Us l'he posat dos cops per si no teníeu clar quin era. Ens escriu l'Anna des de Girona, que diu: a mi els matins em costen moltíssim. Necessito almenys mitja hora per acabar de despertar-me, primer un cafè, després una dutxa, i si ningú em parla gaire durant aquella estona, encara millor. Diu que després ja funciona amb normalitat. En Josep des de Figueres diu: soc de les persones que s'aixequen amb molta energia. El despertador sona i no li dono mai una segona oportunitat. M'agrada aprofitar les primeres hores del dia perquè és quan estic més concentrat i rendeixo més. O la Marta, des d'Olot, que diu: em costa molt arrencar. Fins que no he esmorzat tranquil·lament i he fet el primer cafè, em sembla que encara estic mitja adormida. Els seus companys de feina diu que ja saben que els primers minuts del dia és millor no preguntar-li gaire res. Doncs nosaltres intentarem parlar amb en Martí, a veure si ja ara el tenim. Hola, Martí.
2: Hola, què tal? Bona tarda.
0: Ara sí, semblava que t'havíem perdut una estoneta i no. El tenim amb nosaltres, en Martí, com cada dimecres. Què tal, com estàs?
2: Exacte. Com estàs, Joan? Bé. Estic bastant allò en sintonia amb el que deien la majoria dels oients que t'acabaven de trucar. Jo sóc bastant diurn i de despertar-me ràpid i fàcil, però últimament, d'un temps cap aquí, tampoc no em costa allò ser productiu i fer coses i treballar i allà o anar traient hores de son de la nit, precisament, cosa que abans no em passava. Jo recordo que quan era petit, més jovenet, no podia estudiar les nits com els meus companys. Jo havia d'aixecar molt aviat al matí, perquè era el matí quan creia que era més fàcil i m'entraven més les coses, no? I llavors amb els anys ho he pogut anar combinant, però sóc bastant d'aixecar-me al matí i no em costa gens ni mica, al contrari.
0: Ostres, no sé si va amb l'edat això o no, perquè, o sigui, jo per exemple, jo quan estudiava sí que m'agradava més estudiar de nits, no sé, m'entrava

0: hores i hores a les biblioteques estudiant, no fent altra cosa, i que no servien per res els matins. Però jo, en aquest cas, sí que sempre he anat bastant més de matins, i els matins no m'ha costat mai gaire despertar-me i aixecar-me, fins al punt que et poses el despertador, pel que pugui ser, i no sé si és aquell neguit que tens a dins que ja et fa que mitja hora abans, o fins i tot tres quarts d'hora abans, pam, ja se't desperti, no? Mm-hmm. Tot plegat, obres els ulls, mires i veus que encara falta això, mitja hora, tres quarts, i ja no tornes a dormir, i per tant atures tot el despertador que puguis haver posat per no despertar, doncs, en aquest cas, la meva dona i els meus fills, no? Però quan, vull dir, no hi era ni vivia sol, igual, vull dir, no el poses per si un cas, no? No. Allò, no et despertessis i t'adormissis, però mai, al contrari, sempre molt abans, i t'aixeques, i per no anar donant voltes al llit, doncs t'aixeques i t'hi poses ja, i tot això que avances, no? Feina feta no té destorb, no?, que diuen.
1: Sí, feina feta té bon aire, diem per Menorca, vull dir que tenim...
0: molt bé!
1: Tenim aquesta doble vessant.
0: Està bé, això.
1: Que també t'anava a dir, com a escriptor, diuen que la inspiració ve quan ve, també és més d'escriure durant el dia, no sé si també ets diurna en aquest aspecte, o per la nit també has escrit algun llibre?
0: Bueno, és això que et deia, o sigui, amb el temps i com que la teva vida va canviant, en el meu cas, el tenir fills, doncs vas modificant els teus horaris laborals, diguéssim, no? I quan ja han anat tots cap a l'escola, doncs això, intentes treballar quantes més hores al matí, però a la tarda toca anar a buscar-los a l'escola abans preparar berenars i extraescolars i una cosa i una altra, fa que també moltes vegades després puguis destinar unes quantes hores a la nit, quan ja tothom dorm, a fer coses que creus que això, no?, que t'han quedat allà penjades i tires endavant. Per això el que et deia al principi de la nostra conversa, no?, amb els anys he anat podent tenir un peu a cada banda, i tant al matí com a la nit, i ja no em fa tanta cosa a la nit posar-m'hi, i moltes vegades he escrit i escrit i escrit fins ben entrada la matinada, i el drama és l'endemà quan sona el despertador aviat, mm-hmm, perquè això, no?, entre les 6 i dos quarts de 7 ja t'hi has de posar, i llavors sí que et costa una mica més aixecar-te, però continua sortint aquell esperit que tenies abans, que sí que és veritat que cada vegada costa més perquè et vas fent gran, però que sí que t'ajuda aixecar-te ràpid. Però sí, vaig fent bastant més feina de nit ara, de més gran, que no pas de més jovenet. Ja et dic que era molt més aixecar-me molt aviat al matí, per allò de, no?, ben d'hora, mm-hmm, i posar-t'hi, i tens la sensació que ets més productiu. Fins i tot també et diré que hi ha vegades, ara quan moltes vegades això, em desperto aviat i està tot en quietud i en silenci, i et poses a llegir, per exemple, tinc la sensació que llegeixes d'una altra manera que a mitja tarda, per exemple, saps? O al vespre, quan al matí, no sé si deu ser veritat això, no?, que tens els sentits més desperts i més, sí, més tot alerta, i fa que llegeixis d'una altra manera i que aquella lectura, no sé, t'entri d'una manera diferent que si després ho tornes a llegir, per exemple, a mitja tarda, saps allò que va dir, era, que m'he perdut? Sí, sí. Tires quatre pàgines enrere i dius, ai, m'havia agradat més això al matí que no pas ara, no? I és aquesta sensació, no ho sé. T'hi deu ajudar al matí, suposo, a veure les coses més clares.
1: Ja sabeu, els oients que ens esteu escoltant, els llibres d'en Martí Gironell, llegiu-los només al matí, d'acord? A partir de mitja tarda aquests llibres no es poden tocar.
0: No, Joan, els llibres que els llegeixin a qualsevol hora, però que els llegeixin.
1: I tant. A veure, una subpregunta, diguéssim, de la pregunta del dia, no és el tema, sí, però et costa més aixecar-te als matins o aixecar-te després de la migdiada?
0: No em faig de mitjada, no en sé fer, Joan. Què va? Quan era petit la meva mare m'havia d'obligar a aquestes tardes de calor i de canícula, m'havia d'obligar. Mai he sabut fer mitjada, i quan n'he fet sempre m'aixeco amb el peu esquerre i tort i amb una mala lluna que no m'aguanta ni Cristo. Per tant, sí que potser faig algun cop de cap allò quan havia treballat en altres èpoques en horaris així girats i tal, i allò per força, no? Després de dinar, t'asseus un moment al sofà i fas un cop de cap, però migdiada no en sé fer i no en faig mai, i no la trobo pas a faltar, per això, perquè no ha format mai part de la meva vida. En canvi, he tingut companys que fins i tot, atenció, migdiada de 3 hores en pijama inclòs, que jo els deia, com us ho feu per després agafar el son a la nit? Però jo no, què va, no hi ha manera. Ja m'agradaria, perquè tothom diu que això, normalment, després d'una migdiada, surts com nou o com nova. Doncs jo, al contrari, sortia tort com un mitjó.
1: Bueno, t'he de dir jo que jo sovint sóc d'aquests que fa migdiades de 3 i 4 hores.

0: no em poso el pijama, però sí que és cert que després d'aquestes migdiades és que em llevo, no sé ni com en dic ni on soc. És una cosa, sembla... És que sembla que has viscut dos dies en un mateix dia. En 24 hores hi ha dos dies.
1: Clar, clar.
0: És una sensació molt estranya. Així tot, mira, no puc evitar, sobretot els divendres, que m'agrada també abans del cap de setmana dormir una estona. Ostres, és que llevo això, que no sé, i de mal humor també, amb el peu girat que deies tu.
1: Clar.
0: Però sí,
1: escolta'm, et passa que això que vas amb la intenció de fer una migdiada i se t'acaba allargant ja, i quan aixeques l'ull veus que ja és la nit i ja t'hi gires de l'altre costat i acabes de fer la dormida fins l'endemà, o no?
0: Sovint he fet de... posar-me a dormir a les 5 o les 6, despertar-me a les 9, fer el sopar i anar a dormir, i fins al dia després. O sigui que aquesta és...
1: Ah, pillo. Tu no perdones cap àpat, no?
0: No, home, no. Amb la panxa plena, evidentment, sempre. Martí Gironell,
1: molt bé, molt bé.
0: Un dimecres més, gràcies per acompanyar-nos al de cap a cap.
1: Gràcies a tu, Joan.
0: El teu punt de vista, i que vagi molt bé. Adéu-siau.
1: Salut.

0: Aquest estiu torna al laberint de Blat de Moro de Serra de Daró. La cinquena temporada d'una de les experiències més divertides del Baix Empordà, pensada per totes les edats. Més camins, més enigmes i noves proves dins un laberint gegant per perdre't i passar-ho bé. I aquest any també amb l'opció de quedar-te a sopar, obert de dijous a diumenge. Es recomana fer reserva prèvia. Troba'ns a Instagram i reserva a Laberint Can Pujol. Laberint Can Pujol, Serra de Daró. Aquest estiu, atreveix-te a entrar-hi.
1: Marxo a la platja.
2: Aquestes hores, si no podràs aparcar.
1: M'és igual, això. Jo hi vaig amb el bus a platges que ha posat en marxa l'Ajuntament de Palafrugell.
3: Aquest estiu, mou-te amb comoditat amb els nous serveis Bus 30 i Bus 60. El Bus 30 connecta Palafrugell, Calella i Afranc cada mitja hora durant tot el dia. El Bus 60 et porta de Palafrugell a Tamariu, passant per Llafranc al matí i a la tarda. Els busos surten des de diferents punts de Palafrugell. Consulta els preus i abonaments a visitpalafrugell.cat.
4: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromesa amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia. Perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
5: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
6: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
7: Aquest estiu torna la Industrial Market, el market més esperat de la Costa Brava. Del 5 al 9 d'agost estrenem nova ubicació a S'Agaró, al Parc de les Dunes de Sant Pol, davant de la Taverna del Mar. Moda, gastronomia, música en directe cada vespre, activitats infantils i espectacles per a tota la família. Cada dia de 6 de la tarda a mitjanit. I recorda, del 19 al 25 d'agost també ens trobaràs a Pals. La Industrial Market, el market més esperat de l'estiu. L'estiu que es viu al carrer. Segueix-nos a @laindustrialmarket amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, Heineken i Ladrón de Manzanas.
8: Escolta, últimament et veig molt guapa. Tens una pell increïble.
9: És que vaig a la Clínica Milena, a Girona. Em fan tractaments facials amb resultats molt naturals.
8: Quins tractaments fan?
9: Tractaments facials com neuromoduladors, estimuladors de col·làgen, mesoteràpia, àcid hialurònic... I també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.
10: Clínica Milena, medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clinica_milena. Clínica Milena. La teva millor versió comença avui.

0: 3 minuts i seran 3 quarts de 5. Del 3 de juliol al 10 de setembre d'aquest 2026, el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya a Figueres acull la mostra fotogràfica Dalí admira Gaudí, amb un seguit de fotografies, cartells, documents i objectes que demostren la fascinació que tenia Salvador Dalí per Antoni Gaudí. Per saber-ne una mica més, ja ens acompanya avui en directe aquí, al de Cap a Cap, Josep Playà, que és vocal de la Junta dels Amics dels Museus Dalí i, a banda, periodista, escriptor i gran coneixedor de l'obra de Salvador Dalí. Josep, què tal? Bona tarda.
1: Hola, molt bona tarda.
0: A veure, no sé què hi podem trobar en aquesta exposició, com i quan neix, què ens pots explicar?
1: Bé, el motiu primer és que aquest any estem celebrant el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, el gran arquitecte català i el creador d'aquesta icona de Barcelona, que és la Sagrada Família. I amb aquest motiu d'aquest centenari, doncs, vam pensar que millor que la seu del Col·legi d'Arquitectes, doncs, de Figueres, de fer aquesta exposició de fotografies que uneix dos grans personatges com Antoni Gaudí i Salvador Dalí. Perquè Dalí va ser un gran admirador de Gaudí, va defensar sempre la seva obra i ho va expressar de moltes maneres, entre elles també la fotografia. Aquest és, doncs, el punt de partida d'aquesta exposició.
0: No sé, clar, parleu de fascinació, d'admiració, arribava a tants els nivells aquests tan elevats de fascinació i admiració de Dalí per part de cares a Antoni Gaudí?
1: Sí, perquè ell va ser, diguem-ne, dels primers que comença a reivindicar en uns moments en què a Catalunya realment no es parlava encara gaire de Gaudí i molt menys a nivell internacional. Penseu que l'any 1933... a la revista Minotaur, la gran revista dels surrealistes francesos, Salvador Dalí publica un article on defensa una mica el que ell anomena el modern estil i tota l'obra de Gaudí. I per fer-ho, a més, demana al fotògraf francès Man Ray que vagi a Barcelona i que faci diverses fotografies dels grans edificis engaudinians, no? de la Pedrera, de la Sagrada Família, del Parc Güell, i de manera que l'article surt il·lustrat amb aquestes fotografies. Estem parlant de l'any 1933 i ja Dalí havia fet alguna altra defensa, sobretot també partint d'un altre amic seu, el qual admirava molt, que era el filòsof Francesc Pujols, que havia sigut també dels primers a reivindicar a Gaudí. De manera que la reivindicació de Dalí no és allò dels darrers anys de la seva vida, sinó ja des de la joventut. I, posteriorment, després de la Guerra Civil, també en moments en què es qüestionava la continuïtat de les obres de la Sagrada Família, Dalí és dels que surt en defensa de Gaudí i en defensa de la continuïtat de les obres.
0: Clar, sí, si s'ha de reivindicar una figura com és la d'Antoni Gaudí, entenc que és perquè estava, no sé si en entredit o estava caient en l'oblit, que passava amb la figura d'Antoni Gaudí aquells anys?
1: Bé, Gaudí no, ni en els anys 20 ni en els anys 40 tenia el mateix predicament que ha tingut molt després. És més, d'alguna manera s'ho considera gairebé una mena un visionari, una mica boig, no? Capaç de fer un projecte com la Sagrada Família que semblava que no s'havia d'acabar mai, no? I llavors van sortir moltes veus de molts arquitectes dient que no es havien de continuar les obres de la Sagrada Família, que es deixés aquesta façana del naixement, que és la que realment havia dissenyat i pràcticament acabat Antoni Gaudí, que no tingués continuïtat les obres. Dalí va defensar la seva continuïtat, no només això, sinó que fins i tot va fer propostes per obtenir finançament en uns moments en què aquest era un problema real, perquè no hi havia diners per continuar. Durant molts anys les obres avançaven molt lentament. No, a diferència del que ha estat els darrers anys, on s'ha comptat amb els ingressos de les entrades i, per tant, es podia disposar de finançament, hi va haver uns anys, anys 40 i anys 50, en què no hi havia aquests diners. I, per exemple, Dalí, a un moment determinat, comença a fer declaracions a premsa i proposa fer una gran corrida surrealista a Barcelona, que havia de servir per recaptar diners, i ell diu que aquests diners serien per la continuació de les obres de la Sagrada Família. Dalí no només, diu així, defensa Gaudí, sinó que fins i tot fa propostes per obtenir de finançament.
0: Dalí neix el 1904, Gaudí mor el 1926, per tant van coincidir en aquest món durant 22 anys. No sé si es van arribar a conèixer o veure en persona.
1: No hi ha constància de que s'arribessin a conèixer. S'ha especulat amb la possibilitat que, perquè Dalí fa a finals de l'any 25 la seva primera exposició a Barcelona, a la Sala del Mau, per tant, hi hauria la possibilitat de que Gaudí hagués passat per aquesta exposició a veure-la, perquè aquesta exposició, bueno, se'n va parlar relativament força a la premsa, però no hi ha constància. Dalí tampoc diu haver conegut mai a Gaudí, però sí que, en canvi, ell creu que probablement Gaudí hauria passat potser per l'Empordà, hauria passat potser pel Cap de Creus, i s'hauria inspirat potser també amb les formes de les roques del Cap de Creus per algunes d'aquestes formes tan rodones i tan especials que té la façana del naixement de la Sagrada Família. I, de fet, Dalí, entre els projectes que impulsa per mostrar el seu suport a Gaudí, que són sobretot sempre a través de la fotografia, més que pas a través de la pintura, en un moment determinat, doncs, va promoure una reedició d'un llibre de Francesc Pujols, que Francesc Pujols havia publicat l'any 27 sobre l'obra de Gaudí. Ell, Dalí, em proposa una reedició de l'any 1969, i allà precisament i inclou fotografies en què es compara, per dir-ho així, espais del Cap de Creus amb detalls de l'obra de la façana del naixement de la Sagrada Família. Però, en principi, ja dic, no consta, i segurament no es van arribar a conèixer.
0: Abans has definit Antoni Gaudí com un visionari boig. És una definició que també es cau molt a Salvador Dalí. No sé si creu que aquesta admiració, aquesta fascinació, hi ha un punt també d'identificació per part de Salvador Dalí.
1: És possible. Dalí es considerava també un geni. Ell feia sempre aquella broma de dir que l'única diferència entre un boig i ell és que ell en pedificis no n'era, i era conscient, en tot cas, d'aquesta mena de bogeria. Hi ha diversos detalls de la vida de tots d'un i d'altre que a vegades hi veiem similituds, i una d'elles, és ben curiós, i això en aquesta exposició que hem organitzat a Figueres ho remarquem també, que és que Antoni Gaudí va demanar i va ser enterrat a la cripta de la Sagrada Família, i Dalí, quan mor, el seu últim desig expressat a l'alcalde de Figueres, Maria Lorca, va ser que volia ser enterrat també sota la cúpula del seu teatre-museu. És a dir, que d'alguna manera, al final també la mort els unia, no? Com alguns altres detalls, i de fet Dalí també, per exemple, en el seu teatre-museu hi ha algunes picades d'ullet i alguns detalls que recorden i que clarament a Antoni Gaudí, i que són també un petit homenatge a Antoni Gaudí.
0: I en les obres de Gaudí hi podem veure característiques de Dalí, i viceversa també, en les obres de Dalí, característiques de Gaudí?
1: Sí, això és més complicat de dir, perquè, home, Dalí, diguem-ne, clar, no es dedica a l'arquitectura, però sí que és veritat també que, per exemple, Dalí juga amb elements, per exemple, quan fa el seu teatre-museu de Figueres, un dels primers elements objectes que hi porta és un sofà que ell diu que és un sofà de Gaudí. Hem estudiat aquest tema i no hi ha documentació que indiqui que aquest sofà sigui de Gaudí. Sí que és un sofà modernista, i un sofà modernista que després Dalí retreballa, perquè hi pinta un paisatge en el raspaller, que és un paisatge, doncs, que sembla, doncs, la plana de l'Empordà, amb unes muntanyes de fons que semblen, que recorden les del Montgrí i el Canigó Nevat. Per tant, Dalí retreballa en aquest cas a partir d'una obra de Gaudí. I també hi ha dos o tres obres de Dalí en què, per dir-ho així, fa petits homenatges a Gaudí. Per exemple, en aquesta exposició reproduïm un una litografia que ell va publicar, que és la silueta de la Sagrada Família. Mm-hmm. I aquesta mateixa silueta de la Sagrada Família apareix també en un quadre que Dalí pinta, quan un moment determinat Dalí organitza una conferència al Parc Güell i que s'acaba convertint en una autèntica performance, perquè allà acaba pintant, després de fer la seva conferència, acaba pintant una tela gegant, més o més ho pinta amb quitrà, i allà és també clarament la silueta de les torres de la Sagrada Família. Mm-hmm. D'aquí, d'aquesta tela s'ha de dir que no s'ha conservat malauradament, perquè quan va acabar tota la performance de Viniana, ja s'havia fet de fosc, i els empleats del Parc Güell ens van agafar aquella tela, la van enrotllar, i sembla ser que el quitrà encara estava calent, i l'enrotllar-se aquella tela, l'endemà al matí va tornar a desenrotllar, van veure que s'havia escampat i s'havia destrossat, o que hauria estat una de les obres segurament més grans en quant a tamany de Salvador Dalí.
0: Ostres, déu-n'hi-do. Doncs fins aquí, Josep Pla, ja ho sabeu, del 3 de juliol al 10 de setembre al Col·legi d'Arquitectes de Catalunya a Figueres, la mostra fotogràfica Dalí Admira Gaudí. Així que teniu tot aquest mes d'agost i també els primers 10 dies del mes de setembre per visitar aquesta exposició que uneix els dos grans tòtems, els dos grans genis de la cultura catalana com són Dalí i Gaudí. Josep Pla, moltíssimes gràcies per aquesta estoneta, per explicar-nos una mica més sobre aquesta mostra i també sobre les dues figures que comentàvem, i que vagi molt bé la tarda.
1: Molt bé, molt bona tarda a vosaltres.
0: Adéu-siau, que vagi bé.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 5.
2: Què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
3: Fangoria arriba en el seu millor moment. Diumenge 10 d'agost a la Ciutadella de Roses. Viu tots els seus grans èxits a la que promet ser una de les grans festes d'aquest estiu. També hi seran Nancis Rubias. Què? T'ho perdràs? Entrades a sonsdelmón.cat.
4: Preparat per viure la festassa a quilòmetre zero? El Festival Portaferrada Occident et porta una nit única amb Doctor Prats, Miqui Núñez, Mamaduixa, Balkan Paradise Orchestra i un artista sorpresa. Més de 7 hores de música, festa i el millor ambient al Guíxols Arena de Sant Feliu de Guíxols. No et perdis la festassa a quilòmetre zero del Festival Portaferrada Occident. Compra ara la teva entrada a portaferrada.cat i no et quedis sense viure la festassa a quilòmetre zero.
5: Mana, mana.
6: Maxil·la Estètic.
7: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
8: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
7: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
8: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
7: Confia en Maxil·la Estètic.
8: Truca ara o entra al web de Maxil·la Estètic i demana la teva visita.
7: Maxil·la Estètic. Treballem pel teu somriure.
5: Mana, mana.
6: Maxil·la Estètic.
4: Aquest estiu, no et perdis una de les cites més emblemàtiques de la Costa Brava. Dijous 6 d'agost, a les 10 de la nit, la platja de l'Escala acull la 48a cantada d'havaneres de l'Escala. Amb les actuacions de Peix Fregit, Son de l'Havana i l'Espingari. Presentada per Espartac Paran. I a la Riba, servei de lloguer de cadires i rom cremat. Organitzen la Penya Blaugrana de l'Escala i l'Ajuntament de l'Escala.
9: El teu jardí és un reflex de casa teva. Li dones l'atenció que es mereix? A Can Montes Centre de Jardineria Palafrugell som especialistes en crear i mantenir jardins únics i sostenibles. Treballem tant per particulars, empreses i administracions públiques com per professionals del sector. Des de dissenys personalitzats fins a tecnologies innovadores com Flower, et garantim un jardí verd i eficient tot l'any. Visita'ns a Palafrugell o segueix-nos a xarxes socials per descobrir com transformar el teu espai verd. Informa't en el web www.canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd.
10: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. A El Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xuletó. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram, elmedallot_estartit. I fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
11: Comencem la segona hora d'aquest de cap a cap aquí en directe des de Ràdio Capital de l'Empordà, 95.6 de l'FM, i a Taronja Ràdio Girona 94.4, sobre matí el de cap a cap d'aquest dimecres 5 d'agost del 2026. Escoltem ara una mica de Rem.

0: passa un minut d'un quart de sis. Seguim en directe aquí a la Cap a Cap, a Taronja, Ràdio Girona i a Ràdio Capital de l'Empordà. Avui recordem que la pregunta del dia és a veure què feu els matins. Si sou persones que us, ja us arrenqueu amb energia, si us costa molt agafar aquesta energia quan us lleveu al matí, no sé, envieu-nos les vostres respostes al telèfon multiusos del programa, que és aquest.
1: 972 313 702.
0: Repassem algunes...
1: 972, algunes... 313, 702.
0: Sempre el poso dos cops perquè us quedi molt clar. Així que repassem algunes respostes d'oients. La Marta d'Olot, que en diu: em costa molt arrencar fins que no he esmorzat tranquil·lament i he fet el primer cafè, em sembla... Repassem algunes respostes d'oients. La Marta d'Olot, que en diu...

0: Ens truca des d'Esponellà, del Pla de l'Estany. Jaume, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: A veure, ets persona de matins, es costa una mica arrencar quan obres els ulls o no?
1: Mira, a mi jo em desperto aviat i em desperto ràpid perquè saps què passa? Que la meva dona ha d'entrar a treballar molt aviat i si no em desperto jo, en aquesta casa no comença ningú i per tant he d'estirar jo una mica al matí, després ja comença a estirar ella, em fa el cafè i tota la pesca.
0: Però després a la nit es giren els rols o no? O també has d'estirar a la nit o t'adorms tu abans que ella?
1: No, ja la nit després compensa, m'adormo jo abans i ja ens en sortim així.
0: A veure, et poses despertador, però ets d'aquestes persones que ja a les 6 ja obre els ulls i no pot dormir-se més o tu dormiries més si fos per gust?
1: Clar, jo dormiria més perquè jo entro a treballar més tard. És ella que es posa el despertador a les 6, però si no em desperto jo no hi ha ningú que el pari. Llavors he de fer-ho per nassos i despertar-la en ella.
0: Ah, o sigui, la teva dona sent el despertador però és com si no el senti.
1: Sí, és com si no el sentís, és com si no el sentís. El despertador se'l posa a ella, però és per mi, en realitat. Ella no... ella res.
0: O sigui, està, el despertador el teniu a la seva tauleta de nit, no a la teva.
1: Sí, exacte. Per tant, imagina't que hem de fer gimnàstica de bon matí per parar el despertador cada dia.
0: A veure, com es diu la teva dona, a veure?
1: La meva dona es diu Raquel.
0: Doncs, Raquel, des d'aquí, des de Ràdio Capital i Taronja Ràdio, home, una mica més d'energia pels matins. No facis despertar el teu marit, en Jaume, que prou feina té, pobre, però ja crec que ja t'has agafat com de costum i ja ni et costa,
1: sí.
0: No?
1: Sí, només ara ella deu estar conduint tornant de la feina, o sigui que t'estarà escoltant segur.
0: Ah, mira, doncs Raquel, el missatge d'en Jaume i també d'un servidor, en Joan, cap a tu, que també hi ha bastanta gent que és com aquesta, que es posa despertadors i ja pot haver-hi una tempesta que no es desperta fins que no es... I encara s'enfada quan la despertes o no?
1: Sí, hòstia, sí, s'enfada, cada matí. Ella fins que no ha fet la primera tassa de cafè no és persona, no se'n surt pas.
0: No, diuen que els pols oposats s'atrauen, així que crec que feu cas d'aquesta teoria com a matrimoni, eh?
1: Bueno, en aquest cas sí, tota la resta ens entenem bé, eh?
0: Perfecte, Jaume, no sé si vols afegir alguna cosa de més.
1: Res, que moltes gràcies, que us escoltem molt i ens feu molta companyia.
0: Doncs una abraçada, Jaume Esponellà, aquí al Pla de l'Estany, una de les tantes comarques gironines on ens escolten aquí de cap a cap al 94.4 Taronja, Ràdio Girona, i 95.6 Ràdio Capital de l'Empordà. Jaume, una abraçada, i Raquel també, que sé que ens escoltes, una abraçada per tu també, que vagi molt bé, bona tarda.
1: Adéu-siau, bona tarda.

0: 4 al 6 de setembre celebrem la 21a Fira d'Indians.
1: Tota la cultura a través de visites guiades, conferències, exposicions, teatre, cinema, tallers infantils,
0: música, habaneres, classes de balls i excepcionals concerts.
1: Aquest any amb la temàtica de mar i vela.
0: Informació i entrades a visitbagú.com.
1: Fira d'Indians a Bagú.
2: Carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc? És genial! Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi? És genial! Vermut musical cada cap de setmana? També és genial! Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial!
3: Manà, manà! Maxil
4: Estètic. Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
5: A Maxiloestètic t'ho posem molt fàcil.
4: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podent oferir el màxim de tractaments en una sessió.
5: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
4: Confia en Maxiloestètic.
5: Truca ara o entra al web de Maxiloestètic i demana la teva visita.
4: Maxiloestètic, treballem pel teu somriure.
6: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratos aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
7: Vols protegir i aïllar els teus espais amb la màxima qualitat i seguretat? A Girotanques som els especialistes en tancaments d'exteriors. Troba la solució perfecta per qualsevol perímetre amb la nostra àmplia gamma de productes. Tancaments metàl·lics, fusta tractada i solucions d'ocultació. Descobreix per què som distribuïdors oficials de Rivisa i per què confien en nosaltres des de Vall-llobrega fins a tot Girona. Visita el nostre showroom al polígon industrial de Vall-llobrega o a girotanques.cat. Girotanques, qualitat i confiança a l'exterior de casa teva.
8: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
9: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 5 d'agost tens el meló sencer pell de gripau Carrefour al mercat categoria 1 a un preu imbatible de 75 cèntims al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
10: Encara no coneixes Tato Bistro? Descobreix a Platja d'Aro, un restaurant familiar amb cuina ucraïnesa contemporània i sabors mediterranis. Brunch, sopars a la graella, rebosteria casolana i opcions per a tota la família. Nens i mascotes, benvinguts. Visita també l'APCA, la seva botiga de productes artesans. Tato Bistro, a l'Avinguda de S'Agaró 133, davant del Pepe's Park. Més informació a tatobistro.com.
11: Hi ha nits que no s'obliden, i la del 15 d'agost és una d'elles. Les Nits Blanques tornen a Marina Palamós amb sopars benèfics des de les 8 del vespre i concert benèfic amb el pianista Leandro Valle a les 10 de la nit. Totes les donacions seran a favor de la Fundació Càlida. Una nit per gaudir i per ajudar. Nits Blanques, 15 d'agost, Marina Palamós. T'hi esperem.
12: Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
13: La ràdio de l'Empordà.

0: Seguim aquí en directe de Cap a Cap per Taronja, Ràdio Girona i Ràdio Capital de l'Empordà. Ja sabeu que els dimecres ens agrada parlar amb en Dani Cortés, aquí ja saludem. Bona tarda, Dani. Què tal?
1: Bona tarda.
0: Ens agrada parlar de les notícies, de les altres notícies que en dius, de les notícies que no obren els informatius, però que són igualment importants.
1: Sí, notícies força rellevants les que tenim avui, eh? Notícies amb titulars que són rellevants.
0: Doncs, si vols, comencem per la primera. I és que una agència de viatges de l'Escala està sota investigació després de deixar desenes de clients sense les vacances que ja havien pagat.
1: Doncs sí, els Mossos d'Esquadra investiguen un possible cas d'estafa que, segons els afectats, podria arribar a unes 200 famílies. De moment s'han presentat més d'una vintena de denúncies, però el nombre de persones perjudicades continua creixent. Els casos són molt diferents. Hi ha clients que van cancel·lar el viatge fa setmanes i no han recobrat els diners, d'altres que van arribar a l'aeroport el dia de sortida sense haver rebut els bitllets. També hi ha famílies que van començar les vacances i van descobrir un cop al destí que l'hotel, els vols o una part de l'estada no estaven pagats.
0: Mare meva.
1: I els viatgers van haver d'assumir noves despeses per poder continuar el viatge o poder tornar a casa. Molts havien abonat tot el paquet per avançat, però l'agència no havia fet els deures. Els afectats s'han organitzat en un grup de missatgeria que ja s'acosta als 300 membres per compartir informació i estudiar accions legals conjuntes. L'agència treballava principalment a través d'internet i de les xarxes socials. Abans sí que havien tingut una oficina física a l'Escala i els seus perfils digitals estan tancats des de fa uns dies. Bona part dels clients, hem de dir, són d'aquí de les comarques de Girona i la responsable de l'empresa sosté que un impagament els va deixar sense accés als operadors turístics i això els va impedir pagar els proveïdors. I ara la investigació haurà de determinar què va passar amb els diners abonats pels clients i quin és l'abast real del cas.
0: Mare de Déu. És un d'aquests casos que dius, com pot ser, quina cara més llarga que tenen alguns.
1: Sí, i exacte, que si et trobes un cop estàs de vacances, doncs...
0: Sí, sí, quedes tirat allà sense poder fer res i haurà ningú dona explicacions. En fi,
1: exacte.
0: Canviant de tema, parlem ara de la vacuna contra la Covid desenvolupada a les comarques gironines que arribarà la pròxima campanya en una xeringa ja preparada per administrar.
1: Doncs sí, la Comissió Europea ha autoritzat l'última adaptació de la vacuna d'Ipra contra el Covid-19 amb la nova versió, la nova variant, que es veu que serà com la de referència, la que més hi haurà, que consideren els experts, durant la campanya de vacunació d'aquest hivern, d'aquesta tardor hivern. La vacuna es podrà administrar a persones a partir de 12 anys. És la tercera actualització del producte des de la primera autorització, la primera vacuna d'Ipra, i que manté la tecnologia, aquest concepte que abans ens sonava moltíssim, de la proteïna recombinant. La principal novetat visible serà el format, perquè fins ara es distribuïa en un vial amb una sola dosi preparat per utilitzar, i amb aquesta adaptació també estarà disponible per primera vegada en xeringa precarregada, cosa que permetrà disposar de la dosi preparada i facilitarà l'administració. Aquesta vacuna s'ha desenvolupat íntegrament a Europa i es fabrica a les instal·lacions de la companyia a les comarques de Girona i doncs ja ha rebut tant l'autorització de la Comissió Europea com l'avaluació favorable de l'Agència Europea de Medicaments i que, per tant, formarà part de les opcions que qui es vacuni de la Covid aquesta tardor i hivern doncs tindrà disponibles, de fet, els metges tindran disponibles per punxar-los.
0: Els noms de... I per si que en sona més, però els noms de Pfizer, AstraZeneca i aquests sembla que siguin ja de fa dècades i realment fa pocs anys, perquè
1: sí.
0: Van sortir les notícies i no poc.
1: Exacte, fa 5 anys que ens estàvem vacunant ara mateix.
0: Doncs sí. Com passa el temps. Sí. L'estiu concentra en només 3 mesos fins a 4 de cada 10 litres d'aigua que gasten alguns municipis de la Costa Brava durant tot l'any.
1: Doncs sí, pràcticament la meitat de l'aigua que es gasta en municipis de la Costa Brava doncs es gasten aquests 3 mesos de l'estiu. La temporada turística dispara el consum d'aigua i la generació de residus als municipis costaners, a Platja d'Aro, a Blanes, a Palafrugell, Lloret de Mar, Roses. Entre el 30 i el 40% de l'aigua de tot l'any es consumeix entre el juny i l'agost. La proporció més alta és la de Lloret de Mar, on arriben al 44%, o a Platja d'Aro, que arriben al 43%. A Palafrugell l'estiu representa també el 40%. La mateixa pressió, de fet, es nota en la brossa, perquè una quarta part dels residus urbans de l'any es generen molts d'aquests municipis només durant el juliol i l'agost. A Platja d'Aro, els 3 mesos d'estiu concentren gairebé el 40% de les deixalles anuals i a Palafrugell, el juliol i l'agost sumen també una quarta part dels residus anuals. Això obliga a reforçar la recollida i els serveis d'aigua i residus durant els mesos de més afluència.
0: No, sí, al final, si hi ha més gent, els serveis també s'han d'adaptar a la població estacional que arriba i que no és poca, pel que sigui, a la Costa Brava des de fa molts i molts anys. Veurem de cara al futur què passa amb aquests serveis, perquè és un dels reptes que té també la zona, la comarca, adaptar-se en aquestes fluctuacions tan importants de població.
1: Efectivament.
0: Dani, abans d'acabar, la pregunta d'avui, sí, la pregunta del dia, si vols, avui parlem de matins. A veure si els matins et costa arrencar o és d'aquelles persones que ja es lleven amb energia. De quin tipus de persona ets tu?
1: Jo arrenco ràpid.
0: Sí?
1: De fet, sí, no em costa posar-me en marxa. Després, a mig matí, a vegades, potser que em ve el baixón, però... de moment, i que la cosa aguanti, sóc de despertar-me força ràpid.
0: Doncs t'envejo, la veritat, perquè jo no. Dani Cortés, una setmana més, un dimecres més. Gràcies per acompanyar-nos aquí al De Cap a Cap i fins la propera.
1: Vinga, va. Que vagi molt bé.
0: Adéu-siau.
1: Adéu.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 6.
2: Bona tarda, us parla Maria Alzina i avui a Girona és notícia que els Mossos d'Esquadra, en col·laboració amb les policies locals de Platja Aro i Santa Cristina d'Aro, han detingut a dos lladres de 47 anys per entrar a robar en una masia de Santa Cristina amb dues famílies de turistes a dins i que havien llogat l'immoble per passar les vacances. Els fets es van produir el diumenge 2 d'agost pels voltants de quarts d'11 de la nit. Els dos sospitosos van forçar una porta de fusta de la part posterior i van aprofitar que els adults estaven a la zona de la piscina i que els menors estaven dormint a dins per entrar i emportar-se diversos objectes de valor com 105 lliures esterlines, un rellotge d'alta gamma, dos ordinadors, telèfons mòbils i joies, entre d'altres. I la policia local de Castelló d'Empúries va detenir a un home de 40 anys que va intentar atropellar un agent que intervenia en una baralla per una plaça d'aparcament. Els fets van passar aquest dilluns pels vols de les 10 de la nit quan quatre persones que anaven en dos cotxes diferents es van discutir per una plaça d'aparcament a l'avinguda Fages de Climent. Quan els agents van arribar per intervenir, un dels conductors va intentar fugir i va estar a punt d'impactar amb un dels policies que es va haver d'apartar per evitar que l'atropellés. Durant la fugida, a més, l'arrestat va cometre diverses infraccions de trànsit. Poca estona més tard, la policia va trobar el vehicle i el va fer retirar al dipòsit municipal. I Ana Aparicio i Neus Camaño són dues de les 43 artistes seleccionades per formar part del 17è catàleg Iberoamèrica Il·lustre, una iniciativa promoguda per la Fundació SM i la Fira Internacional del Llibre de Guadalajara, que s'ha consolidat com un dels referents de la il·lustració iberoamericana. Enguany s'havien presentat més de 800 professionals de 20 països diferents. I fins aquí el repàs de les principals notícies.
1: La música també s'explica i aquest estiu es viu en pantalla gran. De l'1 de juliol al 19 d'agost arriba Inèdit Empordà. 12 documentals musicals, concerts, col·loquis i el primer Premi Internacional Inèdit Empordà. Experiències úniques amb Maria Arnal, Paquito de Rivera, Kina Navmer i una gran retrospectiva dedicada al cineasta Fran Schaeffer. Inèdit Empordà. Molt més que cinema. Consulta tota la programació a inéditempordà.cat.
3: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
4: Les bones idees mereixen ser escoltades. A Ola La Comunicació ajudem empreses, marques i institucions a comunicar millor, connectar més i créixer. Xarxes socials, continguts, màrqueting, relacions públiques i comunicació estratègica. Perquè avui no n'hi ha prou amb existir. Cal deixar empremta. Entra a olalacomunicació.com per saber tot el que podem fer plegats. Ola La Comunicació. Idees que connecten. Resultats que inspiren.

0: un quart de set. Ja sabeu que els dimecres també ens agrada parlar, com cada setmana aquí a la Cap a Cap, normalment amb en Joan Bosch, avui excepcionalment amb Joan Coll, ens agrada parlar amb en Carles Ayats, que ens porta sempre algunes propostes culturals, socials, que fan per la comarca veïna aquí de Palafrugell, que és l'Alt Empordà. Carles, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda. Està bé això dels veïns de dalt, eh? M'agrada.
0: Sí, no, al final... Mira, vaig llegir fa dos dies una piulada d'un pare que explicava dos germans que eren del Baix Empordà, que explicaven quina era la comarca de dalt i la comarca de baix, i ells va fer gràcia perquè no hi ha l'Empordà i el Baix Empordà, sinó l'Empordà alt i l'Empordà baix. O sigui que em sembla una altra denominació que pot ser interessant també.
1: Sí, jo sovint utilitzo tot això, no? L'Empordà de dalt i l'Empordà de baix. També tenim un Montgrí al mig, però bé, alguna cosa ens havia de separar, però ja n'hi ha moltes altres que ens uneixen.
0: Això no, sí. Per començar, l'Empordà, que ja és cosa prou important.
1: L'Empordà, que és una marca que tots portem en el cor i que ens estimem molt. I on passen moltes coses.
0: Doncs sí, doncs sí.
1: Si
0: doncs
1: et sembla, anem a repassar una mica, perquè he hagut de fer una tria molt àmplia de coses que passaven aquest cap de setmana aquí a l'Alt Empordà. I si et sembla, començarem per avui mateix, on el Festival de Peralada se celebra els 10 anys del Trio Fortuny amb una col·laboració més que especial, la de la Judit Nederman.
0: Ostres.
1: A Roses, la Rosana porta a Sons del Món la gira del 30è aniversari de Lunes Rotes, i al Port de la Selva l'Orquestra Meravella protagonitza la seva festa major. Si anem ja al dia de demà, dijous, doncs dir-vos que a les Escaules comença el festival Fem Muga. A l'Escala se celebra el dia de demà, dijous, doncs dir-vos que

0: foc molt especial, en què se celebren els 20 anys dels Senyors del Foc i s'estrena una nova bèstia. I si anem a diumenge, dir-vos que el Festival de Peralades clausura amb Jordi Savall i Núria Rial a l'espera d'un concert que hi haurà a finals d'agost a Barcelona, mentre que a Castelló, a Roses, a Sant Llorenç i a molts altres municipis de l'Empordà de Dalt mantindran ben viu l'ambient de festa i d'estiu. I si voleu ja una darrera proposta, dir-vos o recordar-vos que ja han començat les visites nocturnes als Museus Dalí. A Figueres podeu gaudir del Teatre Museu Dalí a mitjanit, amb un aforament limitat, gaudint d'una copa de cava i una nova projecció audiovisual, un nou espectacle que s'ha estrenat aquest estiu, i a l'Empordà de Baix, al Castell Gala Dalí de Púbol, s'hi pot gaudir igualment dels vespres de gala, on es poden entrar o passejar-nos, on podem passejar-nos per les estances privades de Gala, l'esposa de Dalí, i el seu jardí magnífic, on al capvespre bé, és espectacular viure la posta de sol, i tot això amb una visita guiada i una copa de cava al final, també.
1: Doncs déu-n'hi-do, perquè quan arriba el bon temps, quan arriba primavera, també de mesos d'estiu, ja sabem que aquí a l'Empordà s'hi respira cultura, s'hi respiren activitats. Si vols fer coses per aquí, tens plans, això està segur.
0: Sí, sí, i segur que si els segueixes totes t'estresses, hem de pensar que estem de vacances, per tant,
1: sí.
0: Cal escollir molt bé i gaudir de tot el que s'ofereix.
1: Sí, perquè després, si no, arriba allò que acabes les vacances i dius, ostres, però si estic més cansat ara que quan vaig començar les vacances, i hauries de descansar de les vacances, que això és un concepte una mica boig.
0: És un altre tipus de cansament per això.
1: Sí, es viu millor aquest cansament, la veritat. A més, amb en Carles, a banda de repassar l'agenda cultural de l'Alt Empordà, dels veïns de dalt, com hem anomenat abans, també parlem d'una cançó. I és que, per exemple, avui, la cançó d'avui, està d'alguna manera relacionada amb aquestes vides nocturnes que comentaves del Teatre Museu Dalí, no?
0: Sí, exacte, perquè a la recent nit dels Amics dels Museus Dalí també s'ha mirat cap a Antoni Gaudí, que és involuntàriament protagonista de la cançó d'avui, i aquesta nit dels Amics doncs va retre-li un homenatge dedicat precisament al seu pensament.
1: Mira, de fet, un petit incís, perquè avui hem entrevistat Josep Playà sobre l'exposició fotogràfica que hi ha al Col·legi d'Arquitectes de Catalunya a Figueres, sobre Dalí admira Gaudí, una fascinació que tenia Salvador Dalí durant tota la seva vida de cares a l'arquitecte Antoni Gaudí, una exposició que recomanem. Però Dalí i Gaudí, que és dos tòtems, aquestes dues grans figures, no sé què tenen a veure amb la cançó d'avui.
0: Mira, doncs entre ells dos hi ha un personatge que es diu Alan Parsons. Avui passarem de la Sagrada Família, en parlarem, però acabarem amb una cançó molt més radiofònica, Eye in the Sky.
1: Doncs vine, comencem per Barcelona.
0: Mira, anem a l'any 1987. The Alan Parsons Project va publicar Gaudí, un disc completament dedicat a l'arquitecte de Reus. L'àlbum començava amb la Sagrada Família, una composició que avui no posarem perquè només dura 9 minuts i crec que seria ja abusar del temps.
1: I crec que és una cançó poc radiofònica. Quan passen més de 3 minuts ja comença a grinyolar. De fet, aquest àlbum també és, i aquesta cançó, compta amb una veu, podríem dir, bastant particular al començament.
0: Exacte, mira, la veu que hi escoltem no és de cap actor ni de cap músic. La veu és d'en Salvador, precisament, no és d'en Salvador Dalí, sinó d'un cambrer de vins de Barcelona que treballava en un restaurant de Londres. Alan Parsons i Eric Wolfson hi anaven molt sovint. Quan van saber que ell era de Barcelona, li van demanar que expliqués en anglès doncs, qui era Gaudí, què representava la Sagrada Família, bé, tot això que ells volien saber. En Salvador va improvisar i una part d'aquella conversa, imagina't tu, no en tenia ni idea i en el seu moment va acabar obrint aquest disc. És a dir, que la veu que escoltem al principi és d'un cambrer de vins de Barcelona que treballava a Londres.
1: Ostres, així aquest cambrer va passar de servir vi a presentar un àlbum internacional.
0: Exacte, i a més recordem qui era l'Alan Parsons perquè hi havia un autèntic geni, un autèntic arquitecte del so en aquesta persona. Ell havia treballat d'enginyer ajudant en els Beatles, en els seus àlbums Abbey Road i Let It Be, i també havia estat l'enginyer de so d'un dels àlbums emblemàtics dels Pink Floyd, que és La cara fosca de la lluna.
1: O sigui, tenia una carrera ja envejable i quan encara no havia començat a crear el seu propi projecte, podríem dir.
0: No, no, tot això és anterior a que naixés The Alan Parsons Project, que arribaria precisament amb el seu amic, l'Eric Woolfson. De fet, no eren ja una banda convencional, sinó una mena de laboratori de música amb diferents cantants i diferents músics. Per cert, hem de recordar que aquest 2026 celebren o celebraran

0: celebrem 50 anys del seu primer disc.
1: A més, també tenen, podríem dir, una bona col·lecció d'èxits, eh?
0: Mira, anem ràpids. Games People Play, All and Wise, Don't Answer Me i sobretot la que escoltarem avui, aquest Ull en el cel. Es va publicar el 82 amb la veu de l'Eric i va ser un èxit enorme. Va ser número 1 a Espanya i també al Canadà i número 3 als Estats Units.
1: Què es diu? Es diu ràpid. No, la lletra de què va?
0: Mira, una mica com el gran germà, saps? La cançó parla d'un ull que tot observa, una càmera, una autoritat, algú convençut que pot llegir-nos el pensament. I una altra anècdota, si vols, i ja acabem. Aquesta cançó, com dèiem, aquest disc hi havia talls molt grans. Doncs aquesta, precisament, arribava precedida per un breu fragment instrumental que es diu Sirius, que és, a més, un fragment que s'ha fet mundialment famós perquè és la música d'entrada dels Chicago Bulls de Michael Jordan.
1: Ostres, així podríem dir que uneix dos conceptes tan diferents que al principi no tenien cap nexe d'unió, com la Sagrada Família i la NBA.
0: Exacte, i a més, 50 anys després, un so que continua sent completament inconfusible.
1: Doncs escoltem The Alan Parsons Project, la cançó Eye in the Sky, i així acomiadem a Carles Ayats un dimecres més aquí al De Cap a Cap. Moltes gràcies, Carles, una abraçada.
0: Ens escoltem.

0: l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
1: Rosana torna als escenaris per celebrar els seus 30 anys de carrera. Dimecres 5 d'agost, a la Ciutadella de Roses, torna a viure tots els seus èxits de la mà d'una de les artistes més grans del país.
2: Si tu no estàs aquí, no sé.
1: Entrades a sonsdelmón.cat.
3: Aquest estiu, els dijous tenen nom propi a Palafrugell. Arriba el Mercat del Vespre. Tots els dijous de juliol i agost, de les 6 de la tarda a les 11 de la nit, al carrer Pi i Margall. Artesania, alimentació, flors, música, animació i molt bon ambient per gaudir de les nits d'estiu. Passeja, compra, descobreix i viu Palafrugell. Mercat del Vespre a Palafrugell. Cada dijous de 6 de la tarda a 11 de la nit. Organitza Oxigen i Cosmo, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Palafrugell.
4: Viu a Figueres una experiència immersiva sobre l'univers de Salvador Dalí. A la casa natal, on tot va començar, descobriràs la cara més humana del geni. Una aventura única que et portarà de Figueres al món. Més informació al web i a les nostres xarxes socials. Casa natal Salvador Dalí. Ajuntament de Figueres.
5: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
6: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 5 d'agost tens el meló sencer pell de gripau Carrefour al mercat categoria 1 a un preu imbatible de 75 cèntims al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
7: Aquest estiu torna a la Industrial Market, el market més esperat de la Costa Brava. Del 5 al 9 d'agost estrenem nova ubicació a S'Agaró, al Parc de les Dunes de Sant Pol, davant de la Taverna del Mar. Moda, gastronomia, música en directe cada vespre, activitats infantils i espectacles per a tota la família. Cada dia de 6 de la tarda a mitjanit. I recorda, del 19 al 25 d'agost també ens trobaràs a Pals. La Industrial Market, el market més esperat de l'estiu. L'estiu que es viu al carrer. Segueix-nos a @laindustrialmarket. Amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, Heineken i Ladrón de Manzanas. Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau, irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
8: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. Aparhotel del Comtat Sant Jordi.

0: passa un minut de tres quarts de set. Estem ja a la recta final d'aquest de cap a cap de dimecres 5 d'agost del 2026. Recordem la pregunta del dia, que avui és a veure si els matins sou persones que us desperteu i ja teniu energia, si us costa una mica arrencar en aquestes primeres hores del dia. I sobre això ens ha contestat algunes persones, entre elles l'Arnau Madrià, que és de Montilivin i que fa les també participa en les transmissions de Taronja Ràdio Girona i Ràdio Capital del Girona de futbol, que aquest any no li han anat massa bé les coses, que m'ha dit literalment que ell és un pájaro de nit. Doncs l'Arnau ja sabem que és un pájaro de nit. Qui el coneixem ja sabem, això fa anys que ho sabem. Però també tenim per telèfon, per altra banda, l'Helena, que es truca des de la Bisbal d'Empordà. Helena, què tal? Bona tarda.
1: Hola, bona tarda, molt bé.
0: A veure, explica'm una mica, et costa una mica arrencar els matins? Ets d'aquestes persones que ja obres un ull i ja tens energia, o com va això?
1: Jo, al contrari de l'Arnau, que acabes de comentar, sóc una persona que els matins ja té energia. Sí que és veritat que l'hivern em costa una mica més i faig una mica més el mandra dintre el llit, però normalment sóc una persona que prefereix treballar els matins que de nits, o de tardes, si més no.
0: Ah, o sigui, et notes el canvi d'horari, diguéssim, i de llum solar entre l'estiu i l'hivern? El notes?
1: Sí.
0: Et costa més?
1: Hi ha una alarma a les 6 del matí a l'estiu, a les 6 i 5 soc fora del llit, i a l'hivern pot ser 30 minuts tranquil·lament, 40 minuts dins del llit, anar plaçant les alarmes.
0: Home, així, a l'hivern t'has de posar l'alarma abans, entenc, no? Com a mínim mitja hora abans que l'estiu.
1: A l'hivern hi ha menys hores de son.
0: Però també t'has de posar l'alarma, però sí o sí? O és d'aquestes persones que tampoc podries dormir fins, que sé, a les 12 del migdia?
1: No sé dormir jo. O sigui, normalment, sense alarma o així, com a molt tard a les 8 ja estic en peu.
0: Ostres, doncs així, i a migdiada...
1: O sigui, no em costa gens aixecar-me.
0: I a migdiada després o no et cal?
1: Digue'm?
0: I a migdiada després o no et cal?
1: No, normalment no. No sóc una persona que necessiti la migdiada. Tot i que últimament m'hi estic acostumant bastant amb la calor que fa.
0: La calor...
1: Arribo de treballar i cap al llit.
0: La calor et fa son?
1: A mi em cansa més. Bueno, suposo que tothom, no?
0: Sí, crec que s'etiqueta també, sí. Però bé, no sé si són excuses, jo tant fred com calor tinc son sempre, vull dir que no em preocupa. Helena, no sé si em vols donar algun consell, perquè jo m'agradaria també poder obrir ja els ulls i tenir energia i els 5 minuts ser fora del llit, però no sé com ho he de fer.
1: Consell no ho sé, però de la mateixa manera que a les 7, quarts de 8 estic desperta normalment a les 10 de la nit sóc al llit. No sé si
0: doncs...
1: és un consell o
0: home...
1: és una cosa que...
0: Home, sí, podríem dir que sí. Si vas a dormir aviat, és normal.
1: No dormint, eh? Però normalment al llit. En plan, llavors, abans de les 12 ja normalment estic...
0: Bueno, sí, ja estàs més relaxada.
1: A un altre món. Sí.
0: Doncs, Helena, des de la Bisbal d'Empordà, moltíssimes gràcies per trucar-nos avui aquí al de cap a cap de Ràdio Capital i Taronja Ràdio Girona. I esperem que la calor aquesta puguis dormir també alguns dies més, fer més migdiades, que és el que toca també per aquesta època de l'any. Res, una abraçada i que vagi molt bé la tarda.
1: Gràcies, igualment. Adéu-siau. I moltes felicitats pel programa.

0: millor entreteniment de la tarda.
1: Doncs nosaltres arribem ja a la recta final, últims minuts d'aquest de cap a cap de dimecres 5 d'agost del 2026 i tornarem com sempre demà, demà ja sí, amb en Joan Bosch, amb el titular. Avui us ha capitanejat, conduït aquest programa un servidor, Joan Coll, que també sortirà demà amb les collonades com cada dijous. Us deixem ara amb Blondie, One Way or Another, i després, per acabar, la Ludwig Band, El meu amor se n'ha anat de vacances. Ho deixem aquí. Fins demà a les 4. Adéu-siau, que vagi bé. Bona tarda.

0: de l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 7.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Aquest estiu, els dijous tenen nom propi a Palafrugell. Arriba el Mercat del Vespre. Tots els dijous de juliol i agost, de les 6 de la tarda a les 11 de la nit, al carrer Pi i Margall. Artesania, alimentació, flors, música, animació i molt bon ambient per gaudir de les nits d'estiu. Passeja, compra, descobreix i viu Palafrugell. Mercat del Vespre a Palafrugell. Cada dijous de 6 de la tarda a 11 de la nit. Organitza Oxigen i Cosmo, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Palafrugell.
3: Fangoria arriba en el seu millor moment. Diumenge 10 d'agost a la Ciutadella de Roses. Viu tots els seus grans èxits a la que promet ser una de les grans festes d'aquest estiu. També hi seran Nancy's Rubias. Què? T'ho perdràs? Entrades a sonsdelmón.cat.
4: Marxo a la platja.
5: A aquestes hores, si no podràs aparcar.
4: M'és igual, això. Jo hi vaig amb el bus a platges que ha posat en marxa l'Ajuntament de Palafrugell.
2: Aquest estiu, molta incomoditat amb els nous serveis Bus 30 i Bus 60. El Bus 30 connecta Palafrugell, Calella i Afranc cada mitja hora durant tot el dia. El Bus 60 et porta de Palafrugell a Tamariu, passant per Llafranc al matí i a la tarda. Els busos surten des de diferents punts de Palafrugell. Consulta els preus i abonaments a visitpalafrugell.cat.
6: Un altre cop la impressora no funciona? Just avui? Tòner esgotat, servei tècnic que no respon...
7: No perdis més temps. Amb Copicat Girona ho tens tot resolt. Servei tècnic ràpid, proper i amb més de 30 anys d'experiència.
6: I el manteniment?
7: Tot inclòs. Tòner, reparacions, peces i desplaçaments. Tu imprimeixes, nosaltres ens ocupem de la resta. Copicat Girona, també copisteria i impressió 3D. www.copicat.cat 972 400 515.
8: Preparat per viure la festassa a quilòmetre zero? El Festival Portaferrada Occident et porta una nit única amb Doctor Prats, Miki Núñez, Mamaduixa, Balkan Paradise Orchestra i un artista sorpresa. Més de 7 hores de música, festa i el millor ambient al Guíxols Arena de Sant Feliu de Guíxols. No et perdis la festassa a quilòmetre zero del Festival Portaferrada Occident. Compra ara la teva entrada a portaferrada.cat i no et quedis sense viure la festassa a quilòmetre zero.
9: Estàs pensant en una bici? I si fos elèctrica? A Ecobike Girona hi trobaràs bicicletes elèctriques de passeig, plegables, de muntanya, trekking i SUV. Som fabricants i tenim sempre en estoc els recanvis dels sistemes elèctrics. També disposem de taller multimarca, refem bateries i som punt oficial de la DGT per matricular patinets. Descobreix-nos al carrer Ramon Muntaner número 4 de Girona o a ecobike.com.es. Ecobike Girona. Vine a veure'ns. Ets més que benvingut.
10: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
11: Aquest estiu, viu la teva aventura a Pepe's Park, Platja Baro, el parc d'atraccions de la Costa Brava. Diversió amb total seguretat, a l'aire lliure i en família. El teu pla ideal. I per berenar, els xurros dels que tothom parla. Xurríssim! Perquè una tarda a Pepe's Park és sempre una tarda diferent. Més info i horaris a xarxes i a pepespark.com.
12: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon La Igueta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
1: Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
13: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors d'assassinat.
14: Entitats com el grup Tenis la Bisbal i el
13: camp. En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista...
15: A Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
16: L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
17: Avui una jornada plenament assolellada.
1: Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
18: Radio Capital.
1: Per saber tot el que passa a casa teva.

0: 25 anys.
1: Hola, des dels Amics de les Arts volem desitjar a Ràdio Capital un feliç aniversari. Felicitats per aquests 25 anys d'energia, entrega i fervor a la música. Gràcies i visca la ràdio.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc en Martí Lu i vinc a felicitar a Ràdio Capital pel seu 25è aniversari de posar música, de descobrir música i de seguir apostant per grups com nosaltres i Lu, que portem molt de temps durant canya, potser no tant com Ràdio Capital, però bueno, aquí seguim com vosaltres i moltes felicitats.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 8.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La

0: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
1: Aquest estiu, no et perdis una de les cites més emblemàtiques de la Costa Brava. Dijous 6 d'agost, a les 10 de la nit, la platja de l'Escala acull la 48a cantada d'havaneres de l'Escala. Amb les actuacions de Peix Fregit, Son de l'Havana i l'Espingari, presentada per Espartac Paran. I a la Riba, servei de lloguer de cadires i rom cremat. Organitzen la Penya Blaugrana de l'Escala i l'Ajuntament de l'Escala. Busques una manera fàcil de moure't per la Costa Brava? Amb Moventis tens connexions ràpides, còmodes i sostenibles per arribar a les platges, als pobles i als racons més emblemàtics de l'Empordà. Oblida't dels embussos i de buscar aparcament. Aquest estiu, deixa't portar. Moventis, més temps per gaudir. Tota la informació a sarfa.es.
2: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
3: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
4: Bufaré i bufaré i la teva casa a terra tiraré.
3: Però aquesta vegada alguna cosa era diferent.
4: Però què passa aquí?
5: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
4: Així no hi ha qui les faci caure.
5: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreifill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
6: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
7: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 5 d'agost tens el meló sencer pell de gripau Carrefour al mercat categoria 1 a un preu imbatible de 75 cèntims al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
8: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
9: Tens una casa o te'n vols fer una?
10: Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient?
9: La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Quali Geotèrmia
10: ho fa possible.
9: Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa't en el 629 813 646 o entra al web qualigeotermia.com.
11: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sustell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
12: Encara no coneixes Tato Bistro? Descobreix a Platja d'Aro, un restaurant familiar amb cuina ucraïnesa contemporània i sabors mediterranis. Brunch, sopars a la graella, rebosteria casolana i opcions per a tota la família. Nens i mascotes, benvinguts! Visita també l'APCA, la seva botiga de productes artesans. Tato Bistro, a l'avinguda de Segaró 133, davant del Pepe's Park. Més informació a tatobistro.com.
13: Hi ha nits que no s'obliden, i la del 15 d'agost és una d'elles. Les Nits Blanques tornen a Marina Palamós amb sopars benèfics des de les 8 del vespre i concert benèfic amb el pianista Leandro Valle a les 10 de la nit. Totes les donacions seran a favor de la Fundació Càlida. Una nit per gaudir i per ajudar. Nits Blanques, 15 d'agost, Marina Palamós. T'hi esperem.

cançons que quan sonen et fan bellugar els peus. Cançons que en escoltar-les et posaves a cantar. Ràdio Capital, les tenim totes.

0: 25 anys.
1: Bones, què tal, guapos? Soc l'Sneaky Flex de Flashy Ice Cream i vull felicitar Radio Capital pel seu 25 anys. Bones, què tal, guapos? Soc l'Sneaky Flex de Flashy

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 9.
2: A Begú, del 4 al 6 de setembre, celebrem la 21a Fira d'Indians.
3: Tota la cultura a través de visites guiades, conferències, exposicions, teatre, cinema, tallers infantils...
2: Música, habaneres, classes de balls i excepcionals concerts.
3: Aquest any amb la temàtica de mar i vela.
2: Informació i entrades a visitbegú.com.
3: Fira d'Indians a Begú.
4: Aquest estiu torna El laberint de blat de moro de Serra de Daró. La cinquena temporada d'una de les experiències més divertides del Baix Empordà, pensada per totes les edats. Més camins, més enigmes i noves proves dins un laberint gegant per perdre't i passar-ho bé. I aquest any també amb l'opció de quedar-te a sopar. Obert de dijous a diumenge. Es recomana fer reserva prèvia. Troba'ns a Instagram i reserva a Laberint Can Pujol. Laberint Can Pujol, Serra de Daró. Aquest estiu, atreveix-te a entrar-hi.
5: Mana, mana. Maxil·la
6: Estètic. Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
7: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
6: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podent oferir el màxim de tractaments en una sessió.
7: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
6: Confia en Maxil·la Estètic.
7: Truca ara o entra al web de Maxil·la Estètic i demana la teva visita.
6: Maxil·la Estètic, treballem pel teu somriure.
5: Mana, mana. Maxil·la Estètic.
8: Aquest estiu viu la teva aventura a Pepe's Park, Platja d'Aro, el parc d'atraccions de la Costa Brava. Diversió amb total seguretat, a l'aire lliure i en família. El teu pla ideal. I per berenar, els xurros dels que tothom parla. Xurríssim. Perquè una tarda a Pepe's Park és sempre una tarda diferent. Més info i horaris a xarxes i a pepespark.com.
9: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
8: Aquest estiu viu al mar amb el centre d'activitats del Club Nàutic Estartit. Lloga una embarcació a motor, surt en caiac, descobreix la Costa Brava amb excursions en veler o en caiac. Per als més petits tenim un campus ple de diversió. I recorda, la navegació no acaba amb l'estiu. Amb la vela extraescolar, els joves segueixen navegant tot l'any. Informa-te'n al web cnestartit.com.
10: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar. La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 249-8312. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
8: Aquest estiu torna a la Industrial Market, el market més esperat de la Costa Brava. Del 5 al 9 d'agost estrenem nova ubicació a S'Agaró, al Parc de les Dunes de Sant Pol, davant de la Taverna del Mar. Moda, gastronomia, música en directe cada vespre, activitats infantils i espectacles per a tota la família. Cada dia de 6 de la tarda a mitjanit. I recorda, del 19 al 25 d'agost també ens trobaràs a Pals. La Industrial Market, el market més esperat de l'estiu. L'estiu que es viu al carrer. Segueix-nos a @laindustrialmarket amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, Heineken i Ladrón de Manzanas.
11: Les bones idees mereixen ser escoltades. A Hola la Comunicació ajudem empreses, marques i institucions a comunicar millor, connectar més i créixer. Xarxes socials, continguts, màrqueting, relacions públiques i comunicació estratègica. Perquè avui no n'hi ha prou amb existir. Cal deixar empremta. Entra a olalacomunicació.com per saber tot el que podem fer plegats. Hola la Comunicació. Idees que connecten. Resultats que inspiren.
12: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
13: Més econòmic del que et penses.
12: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
13: del nostre web,
12: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
13: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
12: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: 25 anys.
1: Benvolguts amics de Ràdio Capital de l'Empordà. Soc l'Albert Malla i estic molt content de compartir amb vosaltres la celebració d'aquests 25 anys de bona ràdio, de ràdio de proximitat, de bona música, de bona comunicació i que sigui per molts més anys.
2: Ràdio Capital.
1: 25 anys.

0: Ves al tanto a la platja a veure si clavaràs una garoina al cul. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'estiu.
0: Des del cor de la Costa Brava.

0: L'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 10. El 19 d'agost, el Festival Portaferra d'Occident et regala una nit única al Guíxols Arena. Ben Harper and the Innocent Criminals, tota l'essència del rock, el blues i el soul. I Nile Rodgers and Chic, els creadors dels grans himnes del funk i la música disco. Dues llegendes, un mateix escenari i una cita irrepetible. Compra les teves entrades a portaferrada.cat. Festival Portaferra d'Occident. La música es viu aquí.
2: Viu a Figueres una experiència immersiva sobre l'univers de Salvador Dalí. A la casa natal, on tot va començar, descobriràs la cara més humana del geni. Una aventura única que et portarà de Figueres al món. Més informació al web i a les nostres xarxes socials. Casa Natal Salvador Dalí. Ajuntament de Figueres.

0: El fil invisible.
1: Ara que acaben les festes, ara que ja acaben les festes.
2: Les festes d'un poble.
1: Tothom va cap a casa teva, i és la meva, no m'hi espera. I ara que...
2: Les converses que s'allarguen fins al vespre. Les amistats que el temps no esborra. Els carrers que continuen guardant records. La Mediterrània també és això. Un lloc on la vida es comparteix, on les històries passen de generació en generació i on els moments més senzills acaben convertint-se en memòria. Potser les grans emocions no neixen dels grans esdeveniments, potser neixen aquí. En una plaça, en una cançó, en una conversa d'estiu, en les persones que formen part de la nostra vida. Avui seguirem aquest fil invisible, un fil que ens porta fins a Mallorca, fins a Maria Jaume i fins a aquesta Mediterrània íntima, quotidiana i profundament humana que també explica aquí.

0: festa.
1: El fil invisible que mai es trenca. Festival Portal Blau.
2: Fa temps que no te...
3: Hola i benvinguda, benvingut al Fil Invisible, el podcast del Festival Portal Blau. Des de l'Escala i Empúries explorem les connexions invisibles que existeixen des de fa segles entre la música, la cultura, el patrimoni i la Mediterrània. Avui us proposem un viatge diferent. No parlarem de grans epopeies ni de personatges extraordinaris. Parlarem de la vida, de les emocions que sovint passen desapercebudes, de la quotidianitat, de les relacions, de la manera com una nova generació de músics està explicant la Mediterrània des de la proximitat i la sinceritat. I poques artistes representen millor aquesta mirada que la Maria Jaume. La seva música parla de nosaltres, de les contradiccions, de les amistats, de les expectatives, dels records i d'aquelles emocions que semblen petites però que acaben ocupant un lloc molt important dins nostre. Per això, avui parlem del Portal Blau més íntim.
1: Des de l'Escala i Empúries, Festival Portal Blau.
2: Fa temps que no mai...
3: Estàs preparada ja per l'estiu o no? Tens molts bolos o què?
2: Pues la veritat és que me fa moltes ganes, estic preparada perquè fa temps que volen tocar totes aquestes cançons en directe, saps? I no, molt tenim molta il·lusió.
3: Molt bé, avui podem conversar amb la Maria Jaume. Maria, quan escoltem les teves cançons hi trobem una manera, ja t'ho explicava abans, particular d'observar la vida quotidiana, i ens encantaria saber d'on neix aquesta mirada.
2: I de bona pregunta, jo crec que, no ho sé, ve una mica de sèrie això ha donat, no? Sempre, des que vaig començar a fer cançons, m'ha agradat com tots, no? Tots començam a fer cançons una mica perquè necessitam treure una mica el que duim a dins i ha anat evolucionant això, no? I ha anat d'una cosa, potser molt, molt interior, a una cosa també més comunitària, no? Com deies tu, d'observar moltes coses que mos passen, que evidentment són molt personals però que molta gent compartim. I poder acabar xerrant de moltes experiències compartides, crec jo.
3: Seguríssim que la teva manera d'escriure també està vinculada, no?, al fet d'on ets, a la Mediterrània.
2: Sí, jo crec que això és inevitable. Tots, vull dir, mallorquins tenim... Vull dir, tots acabant compartint una miqueta segons quines traces d'escriure, no?, perquè jo crec que és el paisatge on t'has criat i has viscut tant d'anys, és com que inevitablement s'acaba colant a la teva manera de ser, inclús, no? Pues evidentment s'acabarà colant també amb la teva música, amb la teva lírica, no sé, sí, jo crec que és inevitable.

0: Abans m'has dit que la teva música n'és de la necessitat d'explicar coses, ¿vale? Però tu saps que moltes persones que no fabriquen música amb aquesta necessitat, sinó que tenen un objectiu, pensen en què està sonant, què és el que mola, quin tipus de públic vull, tu ets al contrari.
1: Bueno, o sigui, jo vaig començar a fer cançons per això, no? Perquè també tenia 17 anys quan vaig començar i ho sents tot d'una manera com molt, molt forta, no? I molt passional. Però també ha anat evolucionant aquesta necessitat, no? I ara és vera que a vegades vull explicar coses meves, però també m'agrada molt tirar de coses mig ficcionades o de coses que m'expliquen els meus amics o que m'inspira veure una sèrie, una pel·lícula, no? I, o sigui, són coses que igualment me criden l'atenció i, evidentment, després explic des de la meva perspectiva, però sí, és aquesta necessitat d'explicar coses, però també per connectar amb la gent, saps? Vull dir, a mi m'agrada molt pensar després que la gent ho pot entendre i per això també faig música pop, perquè crec que és una manera com a molt accessible de connectar amb tothom i amb gent de tot tipus i de totes les edats.
0: I de totes les històries que observes o que vius en primera persona, quina creus, o sigui, quina es mereix i per què ser explicada o convertir-se en una cançó? Quin és el puntet que fa, dius, això?
1: Uf, és que això, clar, depèn...
0: Difícil,
1: depèn, no? Moltíssim. Sí, sí.
0: Depèn.
1: Sí, perquè, clar, després a vegades també acabes explicant coses que dius, bueno, pues tampoc era per tant, no?
0: Però... Esclar.
1: A mi me pot semblar molt interessant, però després, pues, a qualcú no tant, saps? Però jo crec que és que sí, que hi connectis d'alguna manera i que sigui com a molt real, no? Jo amb aquest disc, sobretot, he connectat amb una cosa com molt real, molt personal, però que el que te deia cada vegada crec que és universal, que és una festa major. Cuánto hay con ese saber verano. I crec que és, bueno, crec que era com, vale, amb això hi connect, vull dir, era... Tot el temps era com molt de sí, sí, és que això és 100% real, això ho he viscut o ho he viscut de molt a prop. I quan veig que són coses que m'hi sent tan identificada, sempre penso que qualcú també s'hi sentirà.
0: Escolta, les festes majors a la Mediterrània es viuen molt a saco, però a la teva zona ja és de bojos, eh? Això és la bomba, no?
1: Sí, sí, i anem unes lluites. Però bueno, jo crec que vosaltres no esteu molt en fora, també.
0: Jo crec que un any d'aquests ho patrocinarà Red Bull, també, les vostres festes majors, perquè és quasi de risc, això, eh? Bueno, la naturalitat, aquesta Mediterrània més pròxima, temps lent, des de la naturalitat, que tu, com aquesta nova generació més pròxima, les bandes abans catalanes explicaven unes històries supergrans, superèpiques, de fantasejar pràcticament, és molt diferent. Això ha canviat molt, no?, la música catalana, el que s'explica.
1: Pot ser, és vera que el llenguatge ha canviat una mica, però és que jo crec que és normal això, no?, com anant canviant d'època, va canviant també una mica el vocabulari, no?, i el llenguatge i les modes i tot, i la música, i jo crec que així com canvien les onades de música i de gèneres, pues també canvia la manera d'explicar i de connectar, no?, i evidentment no és la mateixa la manera que connectem ara que fa 15 anys o 20, no? Vull dir, això crec que és normal i crec que està bé que mos n'hem adaptat.
0: O sigui, però sí, m'he adonat que jo m'entero del que expliques. Vull dir, jo ja soc dels que escoltava música als 80, el rock català. Suposo que és perquè són històries, no?, que tots compartim.
1: Clar, és que és això, vull dir... En el final la música està per això, per compartir, per empatitzar i perquè en algun moment que tu sents que una cosa molt forta, escoltis una cançó i diguis, hòstia, literalment m'està llegint la ment, no?
0: Abans de continuar parlant amb la Maria Jaume, volem fer una petita mirada al passat.
2: La música també explica qui som. Festival Portal Blau.
0: Perquè Empúries ha estat durant més de 2.000 anys un lloc de trobada entre persones, cultures i formes diferents d'entendre la vida. Ens acompanya en Quim Tremoleda i Trilla, arqueòleg i conservador de la Seu d'Empúries del Museu d'Arqueologia de Catalunya.
2: El fil invisible que mai es trenca. Festival Portal Blau.
0: Hem parlat de les formes de sensibilitat artística. Hem parlat amb la Maria Jaume. Sabem que si els antics habitants d'Empúries expressaven les emocions a través de la poesia, la música o el teatre. Ho sabem, això? Tenim alguna constància?
3: A veure, a la part grega segur que sí, perquè hi ha espais que diuen això. A la part romana també, tot i que el teatre no l'hem localitzat, però sabem que hi havia de ser, i sovint anem trobant representacions. Per exemple, hi ha una escultura que devia decorar aquesta part del teatre, que és aquestes cares dramàtiques del teatre que representaven. Per tant, segur que sí, segur que s'expressaven a través del teatre. El teatre era un espai de comunitat on hi anaven. La música, hem vist que també, la música formava part no només d'aquesta zona d'espectacle més públic, sinó també de la part més íntima, i evidentment la poesia segur que també formava part d'això. No tenim testimonis fefaents d'això, però sí que sabem que formava part de la seva vida quotidiana, i que evidentment hi havia segurament també una part de persones que es dedicaven, doncs, això, a recitar, que estaven com més especialitzats, també sabien relats i tota una sèrie de coses que formaven part de la pròpia cultura i que normalment referia als seus ancestres o temes de cultura comuna i que les sentien com a pròpia, no?
0: Aquí vull fer un incís, saltem una miqueta el guió. Teatre romà,
3: sí.
0: Pot no existir? Pot no existir?
3: No. Perquè quan es planifica una ciutat romana, per exemple, és una planificació absolutament canònica. Ells marquen primer de tot el pomerium sagrat, és a dir, el recinte, el perímetre del que serà l'interior de la ciutat, que això és totalment sagrat, des de la fundació de Ròmul i Rem, que això va quedar fixat, i també es planifica els espais públics centrals. Un fòrum com a lloc principal de representació, és el lloc, el mirall de la ciutat, i que sempre està referit al Fòrum de Roma, i també espais comuns de representació de cultura. Si no hi ha un anfiteatre, hi ha un teatre, i un teatre pràcticament és inevitable que hi fos, perquè no concebien un concepte de ciutat sense aquests espais de lleure i aquests espais de cultura.
0: Magnífic.
3: Aquí a Empúries, per exemple, sabem que no es va planificar l'amfiteatre i la palestra, en lloc de curses i de gimnàstica, i ho han de fer fora de la ciutat. La qual cosa encara ens dona més seguretat que un teatre havia de ser a l'interior del perímetre.
0: I quin és el motiu que no s'hagi descobert?
3: Perquè deu estar absolutament molt espoliat i perquè ens falta conèixer el 85% de la ciutat. És a dir, coneixem una porció molt, molt petita. Segurament en un futur, amb aquestes tecnologies noves de prospecció, potser ens donarà més pistes, però pensa que Empúries, al ser una ciutat que s'abandona, s'expolia molt profundament. Llavors, poder trobaríem un espai que va servir per això, però no tenim l'estructura ben conservada. Però bueno, jo crec que en un futur no massa enllà sortirà, segur.
0: Entenc que llavors l'expressió artística i la sensibilitat a les ciutats mediterrànies antigues, donat que estaven fins i tot obligats a tenir un espai per a aquesta expressió, era importantíssima.
3: Sí, perquè era part de la seva cultura. És a dir, aquesta expressió artística formava part de la pròpia, diguem, idiosincràsia d'aquestes comunitats i d'aquestes ciutats. I, per tant, estan ja pensades i equipades una mica en aquest sentit, en poder desenvolupar aquests actes que, a més, de donar distracció, diversió, donar doncs, representacions d'obres, sempre donava més cultura, a més, eren uns factors de cohesió cultural. I a la vegada també servia perquè tu saps que la cultura antiga, sobretot la romana, formava part de la ciutat, però també el territori. Aquest territori que produïa, que es venia a ciutat, també podia admetre part d'aquesta població, que llavors tenia unes condicions molt més dures, però que poguessin accedir a espais, diguem, públics de la ciutat. Per tant, és una cosa absolutament lligada amb un territori, amb una explotació d'un territori.
0: Una pregunta trampa. Podem transmetre informació o relat mitjançant l'escriptura que existeix, però clar, la tradició oral és important sempre en totes les societats de tots els segles. Hi ha algun vestigi de transmissió oral de cançons, per exemple, que formi part d'algun escrit?
3: No tenim cap constància, però l'absoluta seguretat que així era. És a dir, la cultura escrita és la part absolutament minoritària d'una cultura que es transmetia oralment. Això ho sé, això en segur.
0: Perquè eren pocs, no?, els que podien escriure.
3: Sí, eren pocs els que podien escriure, i és una tradició que ja ve amb les cultures més fermades i tal, però pensa que totes aquestes cultures, bueno, sempre tenim al cap Homer, no?, que era com un... i que va ser el primer que es van fixar una mica les... però, diguem, tots aquests relats. Però això, hem de pensar que hi havia una gent que serien aquests rapsodes, aquests poetes, transmetien de generació en generació tots uns coneixements, tot que formen part de la base cultural d'aquella comunitat i que tenien tècniques que els facilitava molt això, a part de tenir un relat fixat, doncs hi havia unes tècniques de versificació que facilitava una cadència, un ritme que els facilitava també la memòria i aquesta transmissió general. Segurament també anaven canviant conceptes, però la base era la mateixa. I el concepte que es transmetia era molt, molt, molt fixat, perquè eren uns relats que descrivien una sèrie de coses, a vegades mítiques, i que ells agafaven com un referent. Pensa que la Ilíada era llibre de consulta, diguem, a les escoles, com avui podríem tenir un manual de text. Per tant, era part de la cultura, i això era aquesta transmissió que venia de generacions enrere i que fins al final no es fixa per escrit.
0: Saps, Quim, i ja acabo, tinc la sensació de que la necessitat humana d'explicar-se mitjançant l'art llavors era més gran que ara, potser perquè ara tenim més aparatets, no?
3: Sí, possiblement, i perquè possiblement la vivien d'una manera més intensa, és a dir, era part de definició de la pròpia cultura, era aquesta participació dins d'això, i ells també, d'alguna manera, l'art era una manera de codificar una sèrie de valors. En aquest sentit, per ells, bàsicament, l'art, a part d'aquesta transmissió cultural, era una manera d'expressar, quan parlem d'art, purament un art més formal, no? Més d'arquitectura o d'escultura, era una manera d'expressar la bellesa i l'equilibri d'aquests elements. I penso que van codificar absolutament aquest tipus d'art. Fins i tot hi ha un moment que la mesura humana són 7 caps, tal, i hi ha un altre moment a l'inici que això s'allarga i s'estilitza, però sempre hi ha un codi que els hi marca una mica aquest art com a traducció de la bellesa ideal que ells consideren, no? Per tant, sí, ho tenien absolutament interioritzat, i tota aquesta expressió que es veia al carrer i que es veia en els monuments, ells la percebien com a pròpia i vivien immersos en això, no? I una cosa que t'he de dir, que ja ho saben la gent, que tot això estava absolutament abicalat a colors, eh? Avui
0: sí,
3: dia,
0: sí.
3: Amb aquestes estàtues blanques que ens agrada molt perquè veiem el marbre, ells això de cap manera, i la pedra vista tampoc, ells pintaven sovint tot perquè era molt més proper a l'original, era una vida en colors. Aquest gust per l'art net i de marbre blanc és un gust del segle XVIII, de Winckelmann i d'aquesta escola d'estudi de l'art, però que no té res a veure amb la realitat.
0: Seria, i ja està aquí, m'ha sigut magnífica l'explicació, seria aclaparador entrar en una gran ciutat tot vestit de colors, eh? Seria brutal.
3: Sí.
0: Seria brutal.
3: Seria, sí, molt brutal, i pensa que sabem que els romans i els reis tenen les cases a l'interior pintades. Avui dia ens costa veure que un menjador tingués una perspectiva en la qual la fuga t'indica que hi ha uns edificis, ens atabalaria una mica, però ells ho tenien absolutament interioritzat, i això, i entrar a una ciutat i veure tot el color que pintaven els temples, les arquitectures i les escultures, i que volien semblar-se l'original. El marbre és blanc precisament perquè és més fàcil de donar-li la textura carnosa que tenien, no? Inclús si eren de bronze hi posaven uns ulls de vidre, una perruca, i avui dia podem semblar una mica naïf, però realment era el que ells buscaven, una representació de la realitat com més propera, millor i idealitzada. Avui dia podem semblar una mica naïf, però realment era el que ells buscaven.

0: És veritat que a mi m'agrada tocar temes com una mica més densos, no, per dir-ho d'alguna sí. manera, però no m'agrada gens la idea precisament dels temes d'aquesta cosa com farragosa i pesada.
1: No drama,
0: sinó que, no drama, exacte. Vull dir, jo el meu objectiu és com poder xerrar de coses importants i que realment m'afecten també, no? Així com m'afecta una amistat o un amor, doncs també m'afecta el turisme o el col·lapse de la vivenda que estic vivint tant a Mallorca com a Barcelona. I crec que això se pot introduir perfectament a les cançons, però crec que l'ironia i la diversió és una molt bona manera de ficar-ho, no? I crec que també des de la música pop és encara més fresc i més divertit i crec que també és una molt bona manera de que acabi entrant a les cases de la gent, perquè si no, a vegades és més complicat.
2: He perdut lo que pensava eren amics.
1: Ja que parles d'això, com és el procés quan fabriques un tema? Allà on et pilla, estàs treballant-hi, va primer la lletra, la música, va tot alhora. Com ho fa la Maria, això?
0: Depèn una mica, la veritat. A vegades, bueno, jo compos sempre amb en Lluís Cabot, que és el meu productor també, i feim això molt de composar junts, de tirar una roda d'acords i improvisar una mica sobre. A vegades te surt una frase pel carrer i després li estires el fil. A vegades tens una cançó sencera amb melodia i música però no tens cap lletra, no? I després li acabes posant. Vull dir que cada cançó realment és una mica un món, però sí que per exemple, per fer un disc és com si féssim, anàssim a fer feina, no? Pues va, mos aixecam cada dia, anem a l'estudi i vinga, i anem provant coses fins que mos agrada alguna cosa d'aquestes, no?
1: Jo entenc que el procés d'explicar coses fa que després descobreixis coses de tu mateixa, no? També?
0: Sí, pot ser. És vera que també amb aquest disc ha estat una... no m'ho esperava, no? I en el final ha estat com a connectar amb moltíssimes coses de jo quan era més petita, quan era adolescent, aquesta cosa de partir del teu poble. I en aquell moment, com jo tenia moltes ganes, no?, de partir de Lloret, perquè és un poble de 1.600 habitants, i bueno, quan ets adolescent pues, no t'interessa gaire que tothom te conegui, tothom sàpiga el que fas.
1: I a on vas fugir? A Barna?
0: Aquí, a Barcelona, sí.
1: I com està la vida a Barna? Què et sembla?
0: Bueno...
1: Està guai, no?
0: No, sí, està molt bé, però és vera que és un lloc també molt tensionat, no? Vull dir, sí. Com jo que he xerrat de molt de turisme en discos anteriors i tal, no sé on estic pitjor, de veritat. Ja. Però sí que és vera que Barcelona m'ha donat com aquesta llibertat que tant anhelava. I després pues, aquest disco també ha estat una manera de sanar això, de reconnectar amb el meu poble, de... una mica de curar com aquella cosa, perquè ara valoro molt més pues, lo que és ser d'un poble petit, lo que és tenir una comunitat que pues, lo que abans no m'agradava tant de que tothom te coneix, ara veig tots els avantatges que té també això, no?
1: Ja, i quan baixes de l'avió, quan tornes al poble, després de passar molts dies fora, molts mesos, és un subidon, eh?
0: Sí, és molt necessari, de tant.
1: Et fan bon preu a l'avió, no?, els que sou d'allà?
0: Sí, això t'he de reconèixer que m'ho fan un món de tonta.
1: Ens anem a la Mar d'en Manassa, el 31 de juliol, les 21 hores. Has estat mai en allà, per cert? Coneixes l'espai?
0: Sí, de fet, hi vaig venir fa... ara no record quin any va ser, però... quan anava jo tota sola en la guitarra, imagina't si fa temps.
1: Que valenta, eh? Ostres, això ho trobo de valents, eh? Molt.
2: Te diria que només per un moment, només un dia...
0: Bueno, jo és que no coneixia res més en aquell moment, vull dir, no ho trobava tan, saps? Vull dir, jo vaig començar així, vaig començar a fer música tota sola i no me semblava... me feia molt més respecte, de sobte ajuntar-me amb més gent i haver d'arranjar les cançons i que sortís bé, perquè això a vegades surt més malament del que te penses, que no anar jo tota sola, perquè era el que estava més còmode en aquell moment.
1: I què representa per tu tornar-hi aquest any al Portal Blau?
0: I me fa molta il·lusió, perquè és això, haver-hi estat amb un format tan diferent, amb... bueno, és que jo era com quasi una altra persona, no? I és molt guapo després d'uns anys poder tornar a llocs on has tocat amb històries completament diferents i poder viure una experiència, això, com a distinta, però

0: però no sé, me fa molta il·lusió perquè ho record com un lloc preciós, a més.
1: Escolta, doncs clar, comparant, no? Tampoc ha passat gaire temps, però què? Una gran diferència, un gran viatge, no? Aquest temps?
0: Sí, sí, déu-n'hi-do, vull dir, és com que no ho sembla que hagi passat molt de temps, però jo he canviat tant, m'han passat tantes coses. També crec que és una època que com a persona has canviat molt, no? Des de la vintena, o quan acabes la vintena, que ja comences a ser... Ara me considero una mica adulta,
1: ui,
0: no?
1: Ui, de bojos, eh?
0: No, però sí que, bueno, al final el cervell s'acaba de formar i crec que ja se m'ha format, o sigui que...
1: Estàs en un bon moment, no, ara? Se't nota.
0: Sí.
1: Se't nota, estàs
0: sí,
1: guai,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, estic molt contenta, molt tranquil·la i amb molta il·lusió i amb molt satisfeta del que estic fent i moltes ganes de seguir tirant.
1: Pues anem a parlar d'això. Què s'ha preparat per la cita a la Mar d'en Manassa?
0: Idò, bueno, estem amb el disc de presentació, en la gira de presentació de Sant Domingo Forever, i duim un show com a molt divertit, com a molt de verbena, crec jo, que intentam ser una mica el grup de verbenes que tu vas a veure en el teu poble, pues intentam ser nosaltres una mica aquest grup del poble on anem a tocar. I bueno, som això, som jo i quatre músics i la veritat és que jo m'ho passo molt bé i crec que la gent també s'ho acaba passant molt bé, o sigui que espero que així vagi.
1: O sigui, heu preparat una sèrie de cançons que creus que connectaran especialment en un entorn mediterrani rotllo en ple estiu.
0: Jo crec que sí, és això, és molt estiu, que és molt, bueno, molt festiu, sobretot, o sigui que crec que sí que connectarà molt bé.
2: Des de l'Escala i Empúries, el fil invisible.
1: O sigui, es liarà.
0: Això
1: esperem, no? Quina emoció creus que t'agradaria que s'emportés al públic després del bolo?
0: I de jo, sobretot, això com a... de buah, que bé que m'ho he passat. O sigui, això és el que jo més vull quan faig un concert. El que més m'emociona és veure que la gent s'ho està passant bé i està gaudint a fondo i que se'n vagin amb això, amb una rialla de ai, que divertit ha estat, que guai que ha estat, no?
1: Doncs jo crec que la vida s'entén molt millor en base a aquests petits moments que per mi ara mateix s'ha convertit en un gran moment. Merci, Maria, ha estat una entrevista fantàstica.
0: Moltíssimes gràcies a tu.
2: Festival Portal Blau presenta El fil invisible.
3: Les grans històries acostumen a ocupar els llibres, però són les petites històries les que acaben quedant-se amb nosaltres. Una conversa inesperada, un estiu que recordem anys després, un paisatge, una amistat, una cançó que apareix en el moment exacte. Per això les cançons de Maria Jaume connecten amb tanta gent. Per què no busquen explicar grans certeses? Parlen de la vida tal com és, amb les seves contradiccions, amb els seus dubtes, amb aquella barreja de tendresa i ironia que tots reconeixem, oi? I aquesta és la manera mediterrània, aquesta és la manera del Portal Blau d'entendre el món. Ens aturem, observem, escoltem i trobem bellesa en allò que sembla quotidià. Donem valor als vincles que construïm cada dia. Exactament, les mateixes coses que continuen inspirant avui la música de la Maria Jaume i de tants artistes que passen pel Portal Blau.
2: El fil invisible. El podcast del Festival Portal Blau.
3: Aquest estiu el Festival Portal Blau torna a convertir Empúries i l'Escala en un espai de trobada entre música, patrimoni, pensament i emocions. Un festival radicalment humà.
4: El mar, el mar.
3: Un lloc on les veus del present dialoguen amb la història, on el mar continua sent punt de trobada i on cada concert es converteix en una experiència compartida. Gràcies, Maria Jaume, gràcies, en Quim, i gràcies a tot l'equip del Festival Portal Blau per continuar construint aquest espai de cultura, patrimoni i mediterrània. Jo sóc en Sergi Marín. Des de l'Escala i Empúries, això és El fil invisible, el podcast del Festival Portal Blau.

Barregem la música que més ha sonat. Escoltes Ràdio Capital.

0: 25 anys.
1: Bon dia, amics de Ràdio Capital. Soc la Lluïsa Martínez de Televisió Costa Brava i em resulta molt agradable el fet de poder-vos felicitar amb una efemèride com aquesta. 25 anys. Moltes felicitats, perquè tenint la capacitat per engrescar des del primer dia, per entretenir, per acompanyar, per enamorar. Sou els millors, sou genials. Per 25 anys més d'èxit i de bon saber fer. Endavant.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, família, soc CH. Moltíssimes felicitats a Ràdio Capital per el 25è aniversari. Espero que siguin molts, molts més de pura energia i música, i espero també estar sonant allà. Us estimo moltíssim, família, i ens veiem molt aviat, vale? Una abraçada molt forta.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.
3: Explica'm-me les històries, les marques de les mans. En llits desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com abans.

quan la lluna vora el mar. Els ulls en blaus l'han eclipsat, sentint l'escalfor del foc que s'havia apagat, i una estrella fugaç que se m'escapa de les mans. Trepits en sorra i plens de sal, mirant els llavis i aguantant. No sé per què tinc

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Anna Lanzas. Vull enviar una felicitació molt especial a Ràdio Capital pels seus 25 anys. Durant tot aquest temps heu estat molt més que una ràdio. Heu estat banda sonora del dia a dia. Gràcies per la constància, per la il·lusió i per mantenir viu aquest projecte durant un quart de segle. No és fàcil arribar als 25 anys. Que continuïn les bones notícies, la bona música i les històries compartides per molts anys.
2: Ràdio Capital. 25.

0: 25 anys.
1: Hola, estimats oients de Ràdio Capital. Mira, aquí en Carles San José, un compatriota empordanès de la Bisbal d'Empordà, àlies San Josex en la faceta musical. I vull felicitar, com no, Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà, perquè s'ho ha guanyat a pols en aquests 25 anys d'insistència i d'idees i de podcasts i d'iniciativa i de col·laboració de molts empordanesos en aquesta ràdio, que és un referent i que espero que ho segueixi sent. Una abraçada a tots, que vagi bé, adéu.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: veritat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Capital. És la una.
0: A Ràdio Capital.
2: Et presentem el número 1 de la setmana.
0: Capital. La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: 25 anys.
3: Molt bones. Soc Guillem Soler, el que canta amb Búhos, i estic molt feliç de felicitar a una de les millors ràdios que tenim al nostre país, Ràdio Capital. Per què? Perquè enguany celebren el 25è aniversari. Per 25 més, felicitats!
4: Ràdio Capital.
2: 25 anys.

0: Ves al tanto a la platja a veure si clavaràs una garoina al cul.
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

0: 25 anys.
1: Bones, què tal, guapos? Soc l'Sneaky Flex de Flashy Ice Cream i vull felicitar Ràdio Capital pel seu 25 aniversari. Re, des del nostre grup pues, us enviem molt d'amor i que seguiu molts més anys fent ràdio, vale? Una abraçada molt forta.
2: Ràdio Capital.
0: 25.